0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Idò, tornem a ser avui en et Sonora. Seguim en Ferreries, amb aquests personatges protagonistes de et Sonora d'enguany. I avui som a Can Jaume Gené Murlà, nascut el 1947. Hola Jaume, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé.
1: No m'has respost, no m'has respost anglosa?
2: No, no té res, que és que vol respondre angloses.
1: No. En Jaume, haver presentat-te, és un conegut glosador d'aquí de Ferreries i de Menorca, sí. I que forma part d'una generació de glosadors que ja n'hi ha que estan en actiu, n'hi ha que ja ho van deixant, n'hi ha que ja ho han deixat, i avui a Sonora xerrarem un poc de glosa i de moltes altres coses. Tu, quin primer record tens d'haver glosat quan eres petit?
2: Bueno, jo he tingut a vegades una sort, perquè jo vaig néixer aquí a Ferreries, i en els 9 anys van anar al camp. I al camp van tenir un cosí que era en Xamolà, que també ha glosat en jo, molta estona, un cosí, i tenia més gran que jo. I al vespre, a vegades, mos agradava molt la glosa, vull dir, i ell ja em feia qualcuna, i jo m'agradava, i la poesia la duia sempre dins. En aquell temps ell anava en esglosat, no sabia si en feien un, però jo no podia, en aquell temps no era com ara. Clar, no hi havia ràdio, no hi havia tele, i m'ho havien d'entretenir. I això d'aquí comença l'afició, que clar, glosar era impossible, intentava fer gloses, però vaig enganxar a la codolada. Un amic em diu, tinc la codolada de la somera embruixada. Vale. Un altre dia, una altra persona em diu, tens les joves d'avui en dia, de Mallorca. I jo vaig anar agafant, diria, allà. I normalment després jo vaig entrar en codolades. Quan venia Simpro, li donen Simpro, que és insuficient, el que diuen avui. Dava la volta a Menorca cada any, un dia. Quan venia a Ferreries, els organitzadors m'avisaven. Diu, hauries de venir perquè se torna a casa les monges, en el convent que hi havia. Diu, ells ja farien unes codolades, però volies passar un poc el temps. I cada any anava. I clar, sempre a la codolada. I quan vaig començar a Caria, que ja tenia més anys, a la glosa, clar, ja ens vam ajuntar, ja vaig entrar dins amb els aficionats, perquè hi havia aquests homes, hi havia en Joan Gené, en Vivetes, que dèiem, a Saradé, en Vial Saradé, i en Josep Triall. I aquesta gent, cas jubilats, aquí de dalt, van començar a fer qualque gosat. Hi havia un fill d'en Gené, hi havia jo, n'esteu a Barceló, que també havia sortit, i mos teníem pet joves, clar, teníem 30 anys, 30... I mos trobaven joves per gosar amb ells. Mira tu, la diferència que hi havia amb ells en nosaltres.
1: Quina edat tenien? Aquestes persones.
2: Aquestes persones ja tenien, ja tenien 70 i 80 anys. Ja.
1: I en aquella època, quin estil de glosar creus o veieu vosaltres que tenien ells, a diferència de vosaltres? Com identificàveu aquest estil?
2: Sí, jo els vaig identificar molt bé. Els vaig identificar com jo. Un glosar fi, un glosar de picada, però un picada fi, no brutó. Un cantar molt fi, i això ho vaig aprendre, això ho vaig adquirir. I jo, clar, jo d'allà vaig fer anys i faig la mili, i a 20 anys havia fet la mili, vam anar a l'altre lloc, i bueno. I llavors, com als anys 70, van de ballar a poble. I vaig anar a fer feina a la pedrera de Benicalcins. I allà hi vaig trobar un gran sonador i un gran poeta. Vaig trobar en Toló. En tot el Florit Pont. Allò era, clar. I ell havia sentit molt de bé, havia acompanyat molt de gosats antics. I me deia, com més som, millor. I d'altres deien, com menys, millor, no. Com més, millor. Jo ho he comprovat. Millor si són 5, glosadors, que si són 2. I t'hi diré el motiu. no mos acabant s'acudit, pim pam pim pam. Però si vol fer un gusat bo, com més n'hi ha, més idees hi ha. I més fàcil, disfrutes. És així, és gusat. El gusat no és gusat de veres, i gosen de veres. Mm-hmm. Jo tinc gravats que sense gent que diu en Jaume no sap què de dir. I saps per què? Perquè el gran guitarrista que m'havia ensenyat, perquè jo de música no sabia, però m'ha de tornar a anar per aquí, o esperava que me fa una escala i me dava entrada. I jo anava a sentar i els altres no hi anava. I d'hora que no sap què de dir. Bon jove, però jo sabia que havia de dir el que jo l'esperava.
1: I tornant en el primer lloc que vas viure, quin lloc vas viure?
2: Era Romanou.
1: I com era la vida en el lloc, el dia a dia?
2: Sí, la vida del lloc era molt familiar, molt feliç, molt tranquil·la. Això és d'avui en dia. Tenen tot el que volen, però no tenen el necessari de la realitat del món, de la persona, saber estimar, saber, avui ningú dona valor, nosaltres encara donem valor, com vull, perquè molt van ser amb valors, vull dir, una persona l'ha de respectar sempre, vull dir, i no sé, molta germanor.
1: I quants éreu?
2: Jo tenia 4 germans, en tinc un de mort ja. Sí, vull dir, eren 4 germans i sempre... I a nivell era així, vull dir, era molt familiar. Hi ha algunes que ara que no em fan cap enveja d'ara. L'únic que em fan enveja és el plaer de poder sortir, poder... que llavors fan feina diumenges i tot. Jo fins a 20 anys vaig fer feina dissabte i diumenges no sabies quan havies d'acabar.
1: I quina feina
2: feia? Bueno, al camp sempre hi ha feina. O perquè se fa així, o perquè han d'anar a munyir, a Sant Bartomeu han d'anar a munyir, les festes mos ho partien, però si hi havia 30 vacs, s'han de munyir, insistiu, no munyir, però en si vas, s'han de munyir per anar dalt. Vull dir que no podies anar a fer un vespre de xou, perquè demà al matí a les 6 d'estar de Vall del Boer.
1: Quins animals recordes que teníeu?
2: Bueno, sí, no, tenien de, sí, tenien de tot, tenien bens, cabres, vaques, vull dir, porcs, vull dir, de tot, vull dir, tot animal del camp, tot, aquell temps s'ha vivit de tot, vull dir, era molt diferent d'ara, molt.
1: I també hi havia missatges?
2: També hi havia missatges, quan t'he dit que van tenir, excusi que qui fa de missatges era més gran, ja, però nosaltres encara la podien llaurar, però a cavall això, vull dir que d'edat de 9 anys, vull dir, fos feina al camp a escola, vaig anar fins a 9 o 10 anys així, un poc a escola, però no van anar a escola. Llavors anàvem a escola a un lloc, un matí, i bé, han luchat, vull dir, i els diumenges anar amb un escola, amb una persona que sabia, i vam aprendre a llegir i escriure, i això. Sí, sí, vull dir, el que sabem, el que... ho sabem de la voluntat, els pares volien que sabiguéssim escriure, llegir, que venia un temps diferent d'ells. I
1: a escola que veníeu a Ferreries?
2: A escola, quan va ser el camp, no venia a Ferreries. A escola llavors per llocs. Hi ha una persona que tenia batxiller o so, i fa escola un quart. Mentre no se van fer les escoles, que hi va haver escoles a segons quin puestos, com el camí de aquí de...
1: Hi havia l'escola rural,
2: de,
1: no?
2: De Gelós, aquí a d'aquí de Calafi Nou, de Calafi Vell, es van fer un parell d'escoles a propòsit. Mm-hmm. Però nosaltres no anàvem aquí, perquè tant fora, vist demà estem migdia.
1: I què recordes del professor o professora que tenies?
2: Bueno, eren persones que sabien, eren persones que tenien, no tenien estudis, sinó que tenien el batxiller o havien estudiat aquí a sol de capellà que dèiem aquí a sol, i sabien per ensenyar així, per escriure i fer contes, en sabien prou i ja està. Que llavors quan vaig tenir més de 17 anys o sol, sempre anàvem a escola una hora diumenges, a missa i escola i ca nostra, això és la vida de... I hi havia professores, hi havia una mallorquina, Per de Mallorca, i els agafava diumenge que les persones volien fer escola a gent que volia. I que ens van fer els estudis primaris, aquí, hi va haver... que ens van acabar de... perquè no estàvem preparats.
1: I recordes música que vostra en el lloc? Hi havia música o cantàveu de vegades?
2: No, la música que teníem, perquè jo, els pares meus venien de Sobrevell, del Barranc, Vall Fandango, les ties també, i el que teníem sempre així, bomba, escardosses, jo encara entenc aquí, escardosses, castanyoles, i cantar fandango, sí. Això era la música que teníem nosaltres, no teníem guitarra.
1: Cantàveu en família?
2: Sí, anàvem a casa concurs de porcallada, anàvem a casa d'oïna, feien la serenata, o sigui, perquè saps com la mica de dalt sortíem i anàvem al vespre on se posava a cap un vasí, vindrà a jugar cartes, però anàvem la música, abans d'entrar, de cantar. Vull dir, era això, vull dir, era molt, amb els vasins, era una cosa que sempre ens hem apreciat. Vull dir.
1: Quines cançons recordes que cantàveu en aquella època?
2: Bueno, amb el sol de Fandango. Bueno, el sol ja se'n va a la posta i no mos diu adiós. A l'hotel tenen un nos, que és hora de la casa nostra. Bueno, n'hi ha moltes.
1: I tu eres de participar sempre a cantar?
2: Sí, jo sempre he estat molt de participar. Per això, quan me van demanar per fer coduades en aquests joves, cada any no vaig negar mai, no he negat mai anar a fer una codolada. Sempre no he guanyat un duro, però he anat. El meu gust, el meu hobby ara, me sent trist de no poder anar a fer codolada, no poder anar a guanyar. Això és el tristor que tinc ara en aquest moment.
1: Quina és la primera codolada que t'ha venut al cap, que vas aprendre?
2: Sí, la primera codolada sí, era la jove d'avui en dia. Després va haver la somera i sols a fer a porquejada llavors a cas concurs o que, vull dir, llavors aprofitava perquè vin de fer alguna cosa, no? Jocs i sempre he fet codolada, sempre venc de codolada, m'ha agradat molt la codolada, sempre he tirat les que he vist més bones, perquè hi he voltat i m'han apreciat i m'han donat, no tenc totes les que volia, no he pogut arribar-hi. Aquesta de Peu del Doro la tenc, la vaig gravar, vaig anar a cantar a Sant Lluís, hi havia un cego, en Tau Pere, que era un home cego, bé, no gosava. El primer dia que vaig, una vegada que va venir, i li vam fer una codolada, com a lògic, el poble. Joder, que bona que és aquesta codolada. Que llàstima, m'ha de dur el casset avui. No m'ho endur sempre. I quan va fer 90 anys que m'ho tornen a convidar, un Pere Carbonell, un Pere, s'equipo, i m'enduc el casset, dic, per si ve, i va venir i ho vaig gravar. Una gran codolada, jo quan és bona me la sent. Moltes codolades diuen poca cosa, han de ser bones.
1: A veure, me'n faries un vers de la codolada, de la primera que vas aprendre, te'n recordes?
2: Aquesta, clar, n'he perdudes, aquestes joves d'avui en dia l'he perduda. Sí, amb els amics, clar, llavors vaig tenir amics, i amb els amics ho fa, les joves d'avui en dia. Ja, i ja he perdut, perquè si no el deixes, perd. La somera sí que la tenc més present perquè l'he anat afeguent i he aguantat les codolades amb esgosat. Per compte de quan vaig tenir el grup, que anàvem a gosar per molt de puesto, es tenc d'aturar el guitarrista una estona perquè has dit això. Però les codolades que tenia, sempre he dat el 100%, no hi ha hagut una aturada mai en esgosat meu. Després de la persona de Sant Bartomeu, a 70 faig codolades. I la gent et agrada molt també, i així, no, hi ha gent que no agrada gaire la glosa una estona, sí, però molta estona no. I molta gent venia per la codolada.
1: A veure un vers d'aquesta.
2: Sí, era l'any dels innocents, d'una somera embruixada. Va sortir dalt l'esplanada amb una colla de bergants, i passat de 40 cans la tenia regirada. Li va agafar un ram de locura entrant dins el poble de Mo, ben igual que fos un lleó, trepitjant tota criatura. No hi havia cap porta prou segura, ni finestra, ni balcó. Don Miquel, cap de panera, sortí pistola en mà per se somera a matar. Tres varen tirar la una i de ses tres bales ni una en el seu cuir ho van tocar. Doña Maria Codony, a cridar gent, va sortir. Veniu, que he trobat el meu fill, quasi mort dins un enfony, i mestre Diego Bony li va anar a cuir. En Pere Jordi Salloca, ses campanes fer tocar, en en Vicentet s'escolar, net d'en Pere a peu de roca. Allà va sortir la tropa per la somera a matar.
1: Molt bé. I quan xerres del grup, aquest que xerres del grup, a veure, explica què és això del grup, que dius que xerres del grup, que eres grup de glosadors,
2: sí,
1: que es trobàveu.
2: Sí, sí.
1: Qui era el grup aquest?
2: Aquest grup que vaig formar era en Esteve Barceló, en Josep Triall, que ha estat, el tenia per un gosó senzill, però per jo ha estat el més gran de Menorca. Perquè van fer, quan aquests grans usadors s'acabaven ja, i no podien cantar amb ells, no, van dir el que han de fer és entrenar en altres. I van agafar en Josep Triall, i que això m'ho tenia més de 80 anys. I m'ho deia, si em vens a cercar a Can Nostre, jo vindré. I anava a Can Esteve a Barceló, amb el fill de gener. Venia a Ciutadella, i cada 15 dies anàvem a cantar a Can Esteve a Barceló, fent la ballada, nosaltres, i la família, que sí. I ell és el que mos fa grifar. Ell, de tu que saps això, que saps allò, que saps la catena perquè té el bec vermell, o té el coll vermell, que saps això, que saps qui va fer el primer, que saps qui va fer el primer lliçó, aquest m'ho va fer amb una glosa. Aquesta glosa la tinc molt recordada. Diu,
1: te'n recordes?
2: Sí, sí, em va demanar a veure, així, me diu, a veure què va fer el primer lliçó, si ho sé. Jo, com que no ho sabia, vaig inventar. Si poseu molta atenció, veureu que són com un passerell, però fa milagres el senyor i el dimoni va voler fer com ell. I va intentar fer un porcell i li va sortir un eriçó.
1: Sí, molt bona. Perquè... molt bona.
2: Sí.
1: I us feia pensar, no?
2: Us feia pensar, aquí. Mm. I això, i t'anaves allí que no dormies.
1: Sí, la glosa entra.
2: Sí.
1: I quan us trobàveu per glosar, com hi anàveu a Ciutadella? Com us organitzàveu per fer
2: sí,
1: viatges?
2: En gener venia de l'O, era fadrí, i venia i dormia a un hotel en Esteve a casa seva i jo la dona tenia una caseta, tenia la Ciutadella, un pis i vivia amb sa mare i el fin de setmana hi anava i ho tenia fàcil, llavors me n'anava a cercar en Triall, que era Ciutadella i el duia allà i el tornava a casa seva. Vam fer una gran amistat aquest home i el primer gosat el tenc gravat i aquest home buscat de 3 dies va ser mort. Aquest home va causar, en Esteve va organitzar un gosat, el Muli, un dia faner, dir, no puc venir, som a la pedrera, jo no puc acabar, que vol tot el xat, jo potser a la Ciutadella, sols és gran. Diu, hi va anar amb l'Ebre, amb el coll, vale, bé, o sigui, sou prou, eh? Quan arribi de la pedrera, a les 7 del vespre, perquè clar, acabàvem, arribi a Can Nostre, es torna a toca, ja me son d'Esteve, diu que hi ha de nou. Diu, tenc un problema, diu, quin problema? Diu, que has de venir a Ciutadella, que dius, que dius? Jo anava a tot el matí, pensa sola, que és que dius? Que ja t'has esgosat a Catalunya, està ple de gent, que diu, està ple de gent. Diu, vida mira, malé, no saben on és. He anat per l'Ajuntament, m'han dit que és un bé, no és vora. No, bé, tampoc bé. El guitarrista tampoc bé. Estan tots sols, tenc la gent plena. Però, Esteve, nosaltres no estem preparats per fer un desastre. Com m'has muntat tu? Per favor, Jaume, perquè érem molt amics. Perquè... Telefonen tots els gent. Dic, passa això que trobes. Jaume, ja miraran, però hauran d'esperar. Dic, telefonen a Esteve, dic, Esteve, hauran d'esperar, perquè m'han de dutxar, han de venir a Ciutadella. No és molt poc, no això. I m'ho vam anar, i vam anar, ajuda-li. I allò, així. Jo, regirat, perquè és primer glosat en públic, en públic, en públic.
1: Sí, fins aquell dia no havies fet mai un glosat en públic.
2: En públic, de
1: família. Que,
2: no,
1: família.
2: Havíem fet glosats a llocs i va, a tot.
1: Sí, sí.
2: Era molt diferent, eh?
1: I com va anar?
2: Va ser el sèptim més gros del món. Però quan arriba allà, me trobo en Esteve tot sol, tu penses dos que jo de que no. Allà, en Triai, Josep Triai Segudet, perquè estava molt fatut ja. Estava... Dic, Josep, però ho devia ajudar. Diu, estaré millor aquí que dins d'allí, perquè allí no hi estic d'obre una cadira, perquè ja estava molt fatut, sí. Que va... Vull cantar fins que... Cantaré fins que Déu em doni vida i va cantar. I aquest home mos va ajudar a la ballada, perquè era mestre d'escola i allà va fer escola. I allà vam actuar bé. N'Esteve era el millor que he trobat a Menorca de llavors. Vull dir, com a gosó no n'he trobat cap. És un mostre, era un mostre i era un mostre.
1: I com era la feina a la pedrera? Com
2: sí, la feina a la pedrera, sí, sí, la feina a la pedrera... Sí, tenen perdura, però el més dur era el gran sol que té allà dins. Has de comptar que 30 mesos endins amb el sol que cau, amb el blanc que te pega, és molt dur. M'agradava, Sofia, sí. Però clar, jo vaig aprendre d'estar a atar, que era l'important, i treure, i el que s'agrava tenia... El jefe, el que serrava, però quan es feia va estar fotut, va venir i era més fàcil serrar que no fer sol, era delicat. I clar, jo en vida m'ha matat tot el més fort.
1: I empràveu màquines o a mà?
2: No, no, a màquines.
1: Màquines.
2: A mà sé com se feia i sé. No, no, a màquina, tot a màquina, però també ha de tenir el seu nivell si vols aprofitar la pedra perquè... No. Si una pedra han de sortir 6/4, eh? Si no, es perden doblers aquí. I com més plana està, te surten els 6 perfectes, només queda un centímetre.
1: Qui te'n va mostrar?
2: Aquest, en Tolo, aquest. Tolo, polit, pons. Era el més jove que hi havia, ja era el més gran. Era el més jove que hi havia hagut darrere i ell era el més gran llavors. Encara vaig fer feina amb els que ho va ensenyar. Sí, en el Les aquest, un home ja tenia 70, com jo, 70 i pico d'any, i venia, i m'ho fos per anar, i a vegades llevava coses, bé, ho duia la sang, i venia, no. Sí, aquest home va mostrar com se treu una redona, com se treu, sí, i vull dir, bueno, vaig aprendre i em va quedar, però llavors germà aquest, el tercer m'anava i fora de recader, perquè a Ciutadella havien matat una fogoneta. Va tenir un infart i jo ja vaig quedar un amic bo, em va anar a Can Jaume Mascaró, que era bo perquè m'ajudava molt més que un altre. I el germà diu, bueno, van dir que vol que faró, perquè això no podia estar aturat. I vaig decidir agafar això. I llavors vaig això, però llavors vaig tornar a un altre problema, que havia de tornar a prendre un altre ofici. Transport. Llavors ja venia que havia de venir grues, havia de venir a les bascos d'estràfic i desastre. I una fogoneta que podia de 8-6 quilos i fotia 1.000 i pico. Diu a tu, t'escataran prest. I va treure el carnet de primera, comprar un camió més gros. I d'aquí em va anar bé, però feina a tope. Vull dir, em va anar bé, però vull dir, vaig fer de so, vaig fer de recader fins ara que em vaig jubilar.
1: I el nom d'en Jaume Recader és de germà teu? O, bueno, el recader és de germà teu? Ja venia de germà teu o te'l van posar tu?
2: No, sí, sí, bé, no, llavors em van posar jo, en Jaume Recader, vull dir, on tomeu el recader, i llavors en Jaume Recader, vull dir, però de Carcader és el nom que tenia, i encara me coneixen molt per Jaume Carcader. Sí, sí.
1: I com a glosador, com te coneixen?
2: Com a glosador, jo veig que molta gent me coneix, molta gent, a vegades me saluda gent, quan m'han vist, però no ho he tractat, i sé si el de Ciutadella, i a vegades estic en dubte, perquè clar, vas a un lloc cantes, i veus molta gent, i ells te coneixen tu, jo, ell no.
1: Però i de nom, com te coneixen? Com de nom? Jaume Gené o Jaume sí, Recader?
2: Sí, sí, molts en Jaume Recader, perquè quan estàvem en el lloc, en Jaume... perquè va estar a Romanou, en de Romanou, però llavors va estar a Sant Agat i en Jaume de Sant Agat. I després vaig ser a Recader, vull dir que jo, vull dir, que m'entens cada cosa, i ara en si, en Jaume Recader, si et dins Jaume Recader, més que per en Jaume Gené, a gent jove, sí, sí.
1: I ja te vaig jubilar de
2: sí, em vaig jubilar, sí, em vaig jubilar un any abans, estava beníssim, però dic, com que era una feina que era meva, que havia d'estar bo cada dia, no podia estar malalt, no? Dic, ara ja som prou de les portes, tenim un problema, i llavors com ho vens, com... A més, apreciava molt les fàbriques aquestes, perquè sense un camió que dugués el material, no se podia, era un monstru, eh? Dic, jo ho tenc que llevar i que segueix, i quedar bé, i vaig quedar bé, vaig vendre-ho, bé de preu, un jove aquí també molt feiner, i no se n'han reponit, i tot mal alabat. I amb això, satisfacció més grossa, eh? No. I aquí a Can Jaume Mascaró té porta oberta, puc anar a qualsevol moment i puc anar fins dalt. M'han apreciat sempre, sempre, sempre. Sí, en Jaume també, i els germans tots, vull dir, en Jaume a nivell de gloses, ell quan va fer, quan se va jubilar, va que també és una nota que molt grossa, s'escrivents, ho coneixia tots com a germans. I un me diu, m'has de fer una poesia en en Jaume. La fareu voltes, va? Jo la puc escriure. Entes tu, que jo, davant dels bous, que no. Vale, eh? Vaig a poesia, vaig tenir aquest do que vaig treure. Sabia que havien començat unes banquetes per tenir una tia que repuntava per ells, jo era petit. Bon, tenia 8 anys o no. Sabia com era sa fa, perquè havia anat a dur. Havia vist el banquet tancat de dur aquí dins. I vaig partir per allà. Dels pares seus, ell, i fins a la generació. Clar, va ser un mostre. Algunes que vaig fer 7, 8 o 10 gloses, seguides, molt ben. Ho vaig fer encodolada, diguéssim, hostil. Recitat, eh? Uh-huh. I quan van faltar 5 dies, el dilluns me diu, en Jaume diu, tu estàs convidat. Que dius que estic convidat? No, no vinc. No, diu, tu has de fer la escolada. Tu has de fer la poesia. Quan se van llegir de boca sa filla d'en Jaume, a que t'ho han de convidar. Que vols tu, no? I va ser això. Però allà sa sama va anar en els peus.
1: Et susto.
2: Susto no, que impressiona, perquè allà hi havia gent, molta gent, molta, tota la fàbrica no, se coneixia, però llavors gent coneguda, gent grossa, vull dir que jo... Bé, jo havia cantat davant, perquè jo a Can Rubio hi havia anat 3 vegades, eh? Can Rubio a Montgofre, uh-huh. En Saradé, sí, quan ens van programar l'equip, ho sabia, veu que va anar a ell, quan anaven a ell, diu, que podeu venir, diu no, diu, no passis pena que jo cercaré, i me va cercar jo, amb el grup, va anar a Montgofre. Aquesta vegada van trobar el balde de Barcelona i en Manuel Serrat, com a convidats que tenia allà, aquest senyor. Ell ho convidava quan, convidava quan hi havia algú, no? Però jo he cantat de bo amb Manuel Serrat, de quan d'aquí tu. I llavors, quan va fer 90 anys, m'ho tornen a convidar. Allà sí que va haver desastre. Ara, et som sempre elevat, perquè he anat molt de puesto i no ets elevat. Però sí, hi havia una gentada, aquell menjador, que jo el conec per peu, estava així a l'escala tot. De tot, de polític, de tot. Seguim, ell et seu davant, amb sa dona, que era francesa, quan està a punt, diu que estàs a punt. Diu, perquè allò és un xerer, saps que 100 persones per allà dalt, que havien begut i sopat, perquè d'altre no. Fa, una mosca no la vaig sentir en tota la balada. És molt forta, eh? No havia vist un senyor que fagués això. Te va escoltar totes, eh? Això és l'admiració més grossa que tinc. Perquè hi havia... Va venir un fill per l'escala i mitjagava i te dic que en el moment d'ell fer així, va fer així, van quedar drets a l'escala i van aguantar fins que m'ha acabat, eh? Ningú va moure de dir que ho entera. Això és l'admiració més grossa que tinc. Això és una cosa que s'estima la glosa.
1: Sí, sí. Que vau fer un glosat llarg?
2: Sí, sempre una hora i pico.
1: Una hora?
2: Sí, hora i mitja és el màxim que fèiem. O sempre hora i quart, hora i vint, que pogués succeir, no? Els que tien cegues, que si els gosadors són bons, el temps és curt, és curt. Si no són bons, frisses d'acabar.
1: Com identificaries o com definiries els glosadors que vau glosar quan éreu joves? El grup aquest que menciones?
2: Això era un monstruo, eh? Que els homes grans me van fer més gran, eh? Perquè en camp van demostrar que sabien més que jo. Perquè no anaven de veres, però eren uns veteranos, cantaven poc, o millor deixaven cantar, però quan el telèfon te podies... no te podies despreciar.
1: Recordes quan vau començar a glosar, quan eres jove? Quina edat tenies?
2: Bueno, jo, sí, bueno, sí, aficionat, deixàvem fer una glosa aquí, això. Sí, ja tenia prop de 30 anys, perquè respectem les coses, eh? Uh-huh. I aquí on vaig agafar més fort va ser Ciutadella, fent això, i llavors van començar a anar per llocs. Venia gent de llocs i veniu a casa nostra, veniu a casa nostra. Bueno, i això dava un canvi, eh? De puesto. Eh? I això dava i trobava... I una gent que li agradava... Van trobar pejors que els agradava fer una gol i la feien, o no l'acabaven, però els agradaven més gust, no? I aquí a Benicordó també... també van venir gent de per molt i això, vull dir, venien de molt tot un parell i va, a provar. I feien la glòsia i a vegades no l'acabàvem, però sí, i mos va arribar a dir, no vindrem més perquè no seran glosadors. Ho veiem difícil. I tenien amistat.
1: I la codolada? Sí. Quan qualcú t'explicava una codolada, què feies? Te l'apuntava?
2: Ah, sí, l'havia d'escriure. Sí, no, de memòria, així, pam, pam, molt mal de fer. Aquesta mateixa, se sumeia, se l'ha sentida. Té més de 100 noms després de dir el maig que va fotre. És molt llarga. Em miren del modo que la fa. Em miren del modo que la fa. Perquè li donen pressió de com que hi hagi succeït. I això és l'importància que li dona a la gent. Si el meu sobre no m'engana, ara vos vull explicar per un fet que va passar en els peus d'una muntanya. Menorca no era d'Espanya i de fetge no n'hi ha. I per això li van posar Sant d'Anna Maria Castanya. El peu del toro, se diu, aquell lloc que vull parlar. Fem feina per menjar tant en ciber com s'estiu. I si qualcú se n'arriu, la culpa meva serà. Perquè escrit ho vaig trobar i això pot ser el motiu. En aquell temps existia el peu del toro, aquest llogaret, perquè era bastant grandet i una família vivia. Per això se preteníem anar al lloc un ratinet i de blat fent un muntet per pa que allà es consumia.
1: Tu sempre has tingut un lligam molt fort amb el camp, encara que hagis fet feina
2: pedrera. Sí, tinc un or, i tinc un or que de galàvis i de tot el germà, i fruita, i no és per... Vull dir, això l'avi meu va fer... L'avi meu va viure el barranc del Gendà. L'avi meu, molt bé. Era un home que sabia empaltar i això, jo ho duc dins la sang. Tenim molts problemes avui en dia, no és com aquell temps. Aquell temps teníem un home altres del lloc, ni esquitxava, ni res, i fruita. Avui, la natura cau. Moscau de nits, desastres. Feu el que vulgueu. Com acabarà? No ho sé. Perquè no sabem la finició. però llavors no esquitxaven res, no tenien ni màquina i tenien fruita de tota casta i menjaven fins començàvem el maig amb prunes blancs i, i acabàvem per a Pasco menjant prunes del Mont Jesús que es guardaven damunt un canyissos. Ara no, ara no. Els arbres se moren de dalt, no es moren de baix, no. Moren de dalt. Tu veus els joastres que fan del camp. Els hi veus poll, et sequen, perquè et sequen. Uns ongos que han vingut de ses porqueries, a sobre que veus a ses xocs, se'n mata els arbres, es foten ses escorxes, allà s'hi posen poll, i em fan tornar bé i ho maten. Ses figueres moren de dalt, no moren de baix, no.
1: Quina fruita recordes de quan eres petit que teníeu en el lloc?
2: Començàvem amb les prunes blanques, cideres, prunes de porc, prunes de frare, sol que autòton d'aquí tota. Llavors, pareres d'hivern, pareres de mica, pareres del si, hi havia pareres, hi havia una blanquilla, hi havia... I després, de sort, pomes del Mont Jesús, pomes del Carà, pomes de Santa Catalina, pomes del Siri, bé, de la Reina, que estaven grugotes, cala bovell de Montestorret. Vull dir, pomes fugaces de tota casta.
1: I sort? Que cultivàveu? A sort?
2: Res. A sort el cavàvem només. No se sembrava res. Un hort no vol arada, un hort no vol que el capin, que el llauren endins, els maten. Me'n vam anar i potser va ser mort, el van llaurar i van fer... No vol animal, no vol cabres ni vol ben, vol cava, el que vam dur...

0: estiuada, que sembràveu en aquella època?
1: Ui, de tot. Guixons, xiurons, faves, carabassons, cindes, melons, per dir d'estiuada, això. Normalment, mongetes, això no, perquè no hi havia aigua, no n'hi havia per les vaques ni per rentar mos, quasi, eh? Que llavors rentava els peus tots dins la mateixa aigua, perquè havia anat aigua d'un pou, en base, això, estiginat aigua, en gerres, eh? Acabava de gestar en de partir i s'aixugava tot i puia més cara. I no podien tirar aigua. No.
0: A quina hora ho xicàveu?
1: Bueno, el matí a 6:30, això, vull dir, bé, en l'estiu, això d'estiu, has de comptar per anar a collir xiurons de matí, perquè si no els eren rostits. S'enclova havia de segar de matí, en la banyatura, per si no s'espolsa. Aturam, anem a una altra cosa. S'enclova, és una llavor, no sé si l'has vista,
0: sí,
1: que si està seca i a la borina és el moment de tar, perquè ho hem de segar, que no fos granyala, que fos seca, però si no, no neix. S'espolsa. I fer-me-la a feixos també amb banyadura. A xiurons amb banyadura. Perquè si no, perdríem meitat de bajoca pel camí, perquè aguanten en res les campanetes. Sabeu així? Sempre teníem. Sempre hi ha prou. I, bueno.
0: I això us ho deia ton pare, ta mare, qui és que en sabia de sort? Qui en sabia més?
1: Bé, això, els pares venien de tota la vida del camp. Eh? No tornava a pres d'ells, eh?
0: Sí, sí. I dels avis, que recordes?
1: De l'avi ja el vaig trobar bé, i un home bé, i tenia un as encara, i això. I, bueno, llavors aquell temps els pagesos daven un hortet per sembrar estivada. Feien bomba a l'amo de la posada de Sant Pons i li daven tot per fer. Quatre melons, quatre tomàtics. No? I, sí, això era una cosa de poble, no? Sí. Jo, quan érem en el poble, nosaltres a Santa Teresa sé que vam anar a saber el colcant darrere mon pare i anar dos cindres d'una tanca. L'amo llaurava la tanca, falda i tot, i jo li coltava, llavors produïa molt de blat i molt de... Ho donàvem, però per excavar. Perquè el camp, si s'acaba, se llaura, i se llaura bé, en estem, no em porta a tirar guano, eh? No em porta a tirar guano. El menjar creix, està obert a la terra. No sé com... Clar, com que fèiem de son de cada 3 anys llobreró, serva dolenta, xupa el que no vol ser bona. Estic convençut. I es descansa que té, eh? Mel, ara que tenim hort i sembrant melons al mateix lloc, això, perquè som molt del camp, no tenim tant de problema, però has de jugar molt, molt. No? Has de jugar molt.
0: I això, tu ara, havies sentit ton pare que t'ho expliqués, en això?
1: Tu no, de tant de voreu, tant de tocaró. De tant de voreu i tant de tocaró. Clar, tot comptar. De 9 anys per avant, sé com acaben patates, amb un cavaguer ja acabaven patates, que acabaves de quan d'aquí... 3 metres.
0: Feia fred, aquella època?
1: Sí. Aquell temps feia fred, perquè tampoc no hi havia tapats que ara.
0: I com el passava?
1: Perquè anàvem amb barquetes, calces no n'hi havia més que per anar al poble. Jo freduant no ho he estat, però anava aquí, jo no ho he estat freduant mai. Eh? Sempre anava despitallat, ventre muntant a tomallat dalt dels Sant Pere aquests, timbàvem de brisa. Vull dir, sí, fred, i anar aixecant els anys després de fer dues setmanes de plou i sol, anar aixecant els anys perquè no podies fer res més, no? I banyat de mans, i sol, bé, tranquil.
0: Com us movíeu quan estàveu en el lloc? Teníeu cotxe?
1: No.
0: Com us movíeu?
1: Bé, tot, quan vam poder anar amb velo, vam arribar a davallar amb velo. Però en carretó, eh? Sí, en carretó, i tant si fos mal temps com si no en fos. Sí. Passava de davant darrere, si venia de cap.
0: I veníeu coses en el poble?
1: No. No venia res, eh? Només veníem... Veníem a dues

0: els ous a la botiga i t'endues el millor vianda o arròs, que això no ho teníem perquè menjàvem molt de llegum, eh? Llegum es cuia a casa. I res, amb els ous sobrava per pagar la compra cada setmana. Tinguem uns quantes gallines.
1: Feu intercanvi.
0: Sí, exacte, llavors tornava, si havia de tornar. Jo, si jo era un al·lot de 9 anys, venia al poble en Sasa, d'una celleta del senyor cada setmana, so, i llavors em feia la llista, d'una sosa, i tant d'ous, i llavors elles passaven comptes diumenge, perquè llavors diumenges venien. Vull dir que això era la missió. Sí, sobrava. No compràvem oli, un bòtil cada... perquè sou d'esport i això s'aprofitava tot.
1: Quin era el menjar que més t'agradava que te feia ta mare?
0: Tot, tot. L'únic que no m'agradava era els ous estrellats i la llet, tota sola. Ni formatge. Tres coses que... els ous batuts i prou estrellats, no. I la llet no me passava. No? I el formatge em vaig arribar a menjar perquè no hi havia res més, però un bocina petit de formatge vell em potia un pa jo.
1: Teníeu forn de llenya?
0: Teníem forn de llenya, teníem forn de fer més pa. Jo he estat el pastador, quan vaig tenir aquesta edat. He estat el pastador, el carnisser. Som a casa nostra he fet de tot. Jo era el pastador.
1: I els dies de festa, a casa vostra, com ho celebràveu?
0: Quina festa!
1: Faríem un aniversari?
0: No, o no hi havia, no hi havia aniversaris. Jo no he fet un aniversari mai. Ara so, he fet els anys. Bé, però drets i això, però...
1: No. Us juntàveu amb els llocs? O fèieu
0: Ni els anys, ni festes, no hi ha festes. Sant Bartomeu, Nadal i Pasco, i vam anar. I a més, venies, i que podien anar a missa, i de missa, de missa en allò perquè anar a cercar el bestiar i anar a arranjar el bestiar. Se cuidava més el bestiar que no ara. I se cuida molt ara, perquè, bueno, també ja... Se l'estimava llavors el bestiar. Més que ara, quasi, perquè si tenies poques vaques, vespres de cas dolents, dormien fermades dins el boer. No te deixàvem anar a la tanca, no? I avui en dia, amullat, i aguanta, perquè no fa fred, perquè si veies... I... per dies fogasses, si fa fred.
1: I Sant Bartomeu ha tingut cavallers?
0: No. I això com un pare venia sí, un pare venia de cavaller, perquè hi havia el Concull Llorenç que va ser cavaller fins que va quasi matar amb un cavall jove. Sí, ell era el cavaller el sobrevell aquest, ve de so, del cavall aquest. I ells, clar, ells tenien cavall, que ell tenia, havia, a Sederoi també tenien cavall, els cosins aquest, però eren un cavall que ja tenien per criar someres, i egos, per fer bestiar, per llaurar, per tenir bestiar sempre a punt, perquè la feina no era tractosa, era això. Vull dir, i els cavalls, llavors, les festes, hi havia 4 o 5 cavalls, o sigui, només faria res.
1: I vosaltres baixàveu a veure-ho, no?
0: Sí, davallàvem, dormim a casa àvia i això, però clar, mon pare de gener al matí, però vosaltres, és que vespre, i clar, és que havia tombat ja. Bé, que no era com ara.
1: I recordes els primers Sant Bartomeus que vas viure? Com els vas viure?
0: Bueno, els primers eren petits i anàvem a veure amb els pares. I quan veig fotos antigues, que són 50, perquè, dius, a sol que jo vaig néixer. 5 cavalls.
1: Vull dir, I de més gran, ja amb 18 o amb 20 anys, com ho vivies?
0: Sí, ja, però sí, vam veure els progrés i ja ens vam internar, però teníem una diferència amb els que eren del poble. Era com ara senyors amb els pobres. M'ho rechaçaven un poc.
1: Què us deien en els pagesos?
0: No, ens feien olor. Sí. Això que està... Sí, tant si anaves en jovenes. I te trobava, com els emigrants ara quan venen, que es troben una mica de reixàs, trobava. I mos coneixien, perquè... Però això, quan va haver-hi aquesta estrada ja cap a... Sí. Clar, i fan feines de 7 de vespre. Fan feines d'un moll de vespre. Clar, per molta... Clar, tenies 18 anys i això, eh? Munyies 20 i pico de vaca, un pare m'ho ajudava i un... I quan havies acabat de munyir i això, en les 7 i pico, havies d'arranjar i venir bé a les ferreries, els amics de les 9 ja se n'anaven per acá per mitja hora. He de córrer i pers. Per dies, la poca moral que tenia ja. M'expliques, va? Això ha succeït a molts. Per això els anys 70 venia prou. Si han de guanyar tant en el poble, anant, o de manobra, o del que vol, ja hi veu un pot de crisi del camp, molt mama. I així vam fer el que vam voler cada un. I així estàvem obligats tots, guanyant el mateix. Sol. Ho van saber reduir els pares.
1: Trobes que els pares, els teus pares, te van donar una bona educació?
0: Bueno, l'educació que està aquí havia, respectar les coses i no, estar aquí amenaçat sempre, perquè t'he dit tot, anàvem a les ferreries, trobàvem la guàrdia civil aquí dins els plans de terra roja i tremolaves, i no duia res de contrabàndola, però tremolaves, perquè tenien una mala imatge, que de res, una vegada davant tu vaig, jo venia amb un altre de vací, també, en la suma, alto. Molta vaga, de res, no? Alto. Que duis? Em presamat dins les basses, el que duen. No, duc a so.
1: Que són les basses?
0: Anaven damunt bast i basses, perquè fa les dues senars a cada banda grossa.
1: Les senars, de...
0: sí, es diuen basses. Sí, d'Esparta. I allà dins posava un meló, o millor dues, un meló sàvio, bueno, clar, perquè anàvem així, llavors ajudaves en el poble. No, i va posar la mà, diu, va, passau. Però només s'aturada, semblava que eren delinqüents, estàvem molt amenaçats. Ens van fer molta por de petits. Clar, ah, havia hagut la guerra.
1: Qui es va
0: havia acabat la guerra, la Tercera Mundial, quan van néixer. I hi havia una amenaça que era espantosa, un control. I eren pocs, tu, eren bons de comptar.
1: I trobes que la gent del poble, no només a Ferreries, jo trobo que ha estat un poc general, ha estat un poc cruel amb els pagesos?
0: No, amb això la gent normal, jo dic que la gent jove té un nivell, que ja pujaven més, un calçó foradat ja no els duen. I això molt modest tampoc anaves. No se podia i ni tampoc ho demanàvem, o jo. Això diuen de la dictadura. No van viure mai, però van viure dins i amenaça i alert. El del lot, per més por un sereno ferreria. La dona del sereno, que no es deu qui hi ha ara. Això jugava amb mi a les portes de l'església, perquè hi havia poc carrer de ferreria. I em venia tot d'Ave Maria, que no, era més de dia que ara. Sortia la dona, si no aneu a casa vostra, vos tancaré tots. Me n'anàvem tots, la veu d'una dona. I així n'hi havia de por. Aquí de mort la por que hi havia. Tenien por que no ho digués. En els pares, eren els pares gòsia, que ja era a la casa, a tot d'Ave Maria.
1: Això vol dir...
0: Es tocava, quan ara, quan acabava...
1: Tocaven campanes.
0: Sí, quan acabava el dia.
1: Trobes que el vocabulari...
0: El vocabulari ha canviat molt.
1: Ha canviat molt.
0: L'educació, ja hi som. Respectar a tothom, diria. I això ha estat la llavor darrere que quedàvem, perquè ara ja n'hi... Tu diràs, vés allà i allà no hi vas, i la llibertat, d'això també, vull dir, du cosa bona, però en té poc i massa, dic jo.
1: La mesura passa.
0: La mesura passa. A que refrans antics no n'hi ha cap que ets puguin baratar.
1: No n'hi ha cap que falli.
0: Ni cap que falli, ni cap de nou que em puguin fer. És curiosa, i entendre, mandar llibres, tinc desastre.
1: I tu vaig ser pregoner. Com va ser el teu pregó a les festes de Sant Bartomeu?
0: Bueno, sí, du molta feina. Molta feina. Damià. Ens ho va muntar, perquè clar, això vol un muntatge.
1: De quin Damià?
0: Damià Roig, que li deia.
1: Ah, no? Damià Roig.
0: Que hi fa de televisió. I un tio molt perfecte, amb una maquinària molt bona. Vull dir, ho va saber muntar molt bé a nivell del material que tenia. Havia anat a Mallorca, tenia de zones també desglosats de llocs, perquè també en tinc de llocs gravats, en tinc un. També hi ha coses molt bones, sí, perquè ho van gravar els pejors, no m'ho van donar llavors, però... Sí, va ser molt polit, un horror molt gros, que te respectin la glosa i la feina, perquè d'un molt d'anys som l'organitzador del primer gosar que va fer la plaça aquesta de Sant Bartomeu. Ho han pogut seguir fins ara, que ara ja no puc cantar. I sempre he intentat dos gosadors, dos pobles sempre.
1: I quan te vas preparar el pregó?
0: I el pregó, clar, ho van muntar molt, molt bé, tothom va fer les seves, eh? Tothom va demostrar el que podia ser. Jo, com de so, venc més del camp, que els altres ja no hi venen, el cosí encara hi va ser, això m'ho encara va poder cantar. Venint del camp, i clar, jo aquí, vaig dir, jo aquí, hi ha unes cançons molt, molt, molt bones. Sent, quan t'aixecaves el matí on s'ha posat, senties cantar els passarells, vull dir, la natura plena, vull dir, so, angloses, que era meravellós. I d'allà, i vaig dir que la glosa ha nascut del camp, facin el que vol, no sortir de la tele. I si hi ha tele i ràdio i tant de progrés, la gent té cap, que no com aquests homes que anaven a aixecar un tos i cantaven. L'home de Carbonella, que era un Pere, el van aturar de jove, son pare el va aturar d'anar a gosar, de gosar, perquè fent feina només pensava en esgosar. Clar, no hi havia ràdio, no hi havia res, i ells, jo aixecant una torçall, feia gloses també. Sí. Me cal de pensar. O la codolada, aprendre la codolada, vaig llegir tot això ara, fins aquí, fins aquí.
1: I ara ja per acabar, te volia fer una pregunta, a veure si en Jaume Recader, sense la glosa hagués pogut fer o entendre la vida com l'ha entesa. Què és la glosa per en Jaume Recader?
0: Sí, per jo és un gran hobby, és una gran cultura, hauríeu d'imaginar-ho, perquè jo anava a gosar, m'ho suposar, i què faré? Perquè n'hi ha qui es pensa que tenen pensades. Jo no ho sé, tu que me diràs. Jo tinc que contestar. Nervis sempre, eh? És responsable, eh? Jo nervis, m'he anat sempre nervis, eh? Que no fotem un follon aquí. I si n'hi ha un qui se passa, com el fren, però si me respecta, perquè...
1: Moltes gràcies, Jaume, per aquesta conversa, i espero que hagis sí. inspirat a molta gent i aproxima't sí, a la glosa jo també d'una altra manera.
0: Jo m'estima prou per ajudar joves que he pogut, això, però veig que no els he pogut ensenyar.
1: Bueno, tothom fa el que pot.
0: Tothom fa el que pot.
1: Moltes gràcies, Jaume. Fins a la pròxima.
0: Gràcies.
1: Salut.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, on ho m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé, no ara. I jo, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariat que van de cobre i va, so, va fer so. I aquesta neta de la cua, perquè jo no sabia que era xiquín. I va ser pollastre. Era pollastre. Sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a petapell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs, el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: tenen els al·locs i calen calderer. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.
1: Però no,
0: però no,
1: però no,
0: Trabaluja queda a mitjorn.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt, emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

la gavina guaita dalt d'esmont. Es penja la morada i mira el sud. En un instant es tira i pren el vol, lliscant entre

Les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen el fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou, i en el silenci la sentiràs quan plou.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot lo dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi em sempre no va xerrar.
0: Exacte. Bé, doncs. Un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: Que no te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdur que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar? Ja vosaltres penseu el que...
0: Bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
2: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no era el tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: és
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí,
1: és masculí.
0: Un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
2: Claríssim.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit.
0: D'acord?
1: Aquest acudit i no m'he atrevit. Ah. I sense voler volgut, m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El que ens hi ha anat a poc al cancel·li. Tu vas així al pampat i ja està.
0: Sí, clar, no, que sí. Jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: I sí.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa, ara... no passa res.
2: Ara...
0: És a dir, estem... Jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir. Estem a dir-les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: Ningú. Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a les afores d'esport. No, a nets afores, masculina.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: A nets afores.
0: Sí, no,
2: nets afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si ho penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo me sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí.
1: Amb els facts. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. No en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com el professor Bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada de Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida.
0: Oh,
2: que
0: sí, que lluita contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin, lluita, i després atenció. En Krilin diu... En Krilin diu... No, en Goku li diu en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas, i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que ha mirat en el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho he dit jo que no.
2: El pedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens Gargai, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: Des Gargai no,
1: no me'n record.
2: Sí, té un Gargai que li tira un Gargai i l'esquiva en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a sa cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així.
2: Sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, sí, en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir? Va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la, diu.
0: Sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va a les torneis dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són dels Simpsons, tampoc.
0: Per poder-ho aigua. De fet, el fullet tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de joipoll, sí. Perquè...
4: Sí, atenció!
2: Atenció!
0: Però bé, tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, és que aquest tema és més
1: interessant
0: que les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte, no una dubte.
1: Un dubte. Un deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Eh? Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer... Va.
0: Mirar Bola de Drac després de dinar si no mira els Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum.
2: Un costum.
0: Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, sempre que pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, encara ja. Estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mail en el meu compte.
1: Ostres, tu,
2: l'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte. No?
0: Exacte, a veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant.
2: No?
0: Tenim... Un compte bancari,
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Compte Lecchio. Ningú sap que és el Compte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Compte Lecchio, les fotos, s'interviu dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja podem mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiaven bacteris.
2: Sí, estudiaven bacteris i van anar a parar amb el Compte Lecchio.
5: Dibujat.
0: I bé,
2: això és una secció sobre llengua.
1: Però estava amb una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confoc. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no ho sé.
1: Ja tornarà, ja tornarà. No mos liem ara amb això.
0: En Antònia de Gate, va estar també.
1: Antònia de Gate!
2: Hòstia, tu t'ho compres sola?
1: No,
0: a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis estudiat, en Sisè i jo, que en Sisè i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabés com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que... No sé què, bé, és igual.
2: També s'ha dedicat antes, abans, s'informació, era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir.
2: Sí, això és impossible.
1: Vés igual. Sí,
2: seguim. Sí. Nosaltres sí que seguim. Nosaltres sí que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. Se resta. D'acord? Se resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que us costa moltíssim, les postres, femenines postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan se n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un bofri... vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferreries. Un damunt l'altre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diguin...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està a una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi vas, menys hi aniries.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres.
4: Ostres,
1: la resplendor.
2: Gràcies, Gisè. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Oh, bueno.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Això és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Bueno, Luz, què és l'Axonor?
2: Aquí està gravant... Demà de posar això per veure si s'assembla.
1: Ah, sí, és veritat. System, failure... System, failure...
2: Doncs ara som en una caleta de Grau, que ens agrada molt perquè té... una miqueta de sorra rosa.
1: Sí. Té com a restes de sediment, de closques, de diferents tipus de terra.
2: Moltes esponges.
1: Hi ha moltes esponges. Aquest tipus de roca, no? Que és com més... aquesta roca del nord, així una roca. Que es laminen, no?
2: Laminen.
1: Que queda laminada, no? També. Aquí la platja d'Esgrau és una platja natural.
2: Dintre de Salofera d'Esgrau.
1: Dins de Salofera d'Esgrau. La platja comença com per... quasi per mig, no? De la mar, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí.
1: I va pujant, pujant, pujant, fins que acaba les dunes que fan frontera en el que han creuat Salofera d'Esgrau i la platja d'Esgrau.
2: Dintre la fauna hi podem trobar tortugues africanes,
1: sí,
2: i tortugues.
1: Hi ha les tortugues mediterrània.
2: Són molt simpàtiques les tortugues.
1: Sí, es veu que les tortugues estan acostumades a veure persones per aquí. Són com molt... estan molt.
2: Sí. També hi ha martes. No les hem vist les martes, però veiem les caques de les martes.
1: Sí, he trobat excrements de Marta. I... sí, les tortugues africanes. Que és un paratge que sempre hi ha tortugues africanes. Aquí s'ho fa dos graus.
2: Són precioses, tenen un collar.
1: Sí. Tenen les plomes aquelles, les ales, no?
2: Sí.
1: També,
2: com groc, no?
1: Sí, com groc, poc, punts negres, així, no?
2: Bé, tirant cap al groc, sí.
1: Sí.
2: A mi està escoltant així el soroll de la mà? Em fa venies de parlar de paisatge sonor, crec. Perquè el paisatge sonor, diríem, s'engloba, no?, dintre de l'art sonor, seria com una petita subcategoria, trobes... Què opina el mestre acadèmic?
1: Hòstia, el paisatge sonor sempre és complicat.
2: Per què?
1: Primer, perquè la traducció castellana o catalana ja presenta problemes, perquè en anglès l'original és soundscape.
2: Soundscape, clar. Bueno...
1: no saps? És com que...
2: ai. No, està ben traduït.
1: Està ben traduït, final, està ben traduït.
2: Landscape,
1: sí.
2: Land...
1: sí.
2: És terra.
1: Sí, soundscape, és com que... però bueno, bé, no, a part de sort pot ser un problema un poc més lingüístic.
2: Ah, però...
1: interessant, també.
2: La lingüística ens interessa, també.
1: Clar, també és això, el paisatge sonor pot estar dins l'art sonor. Sí, però el paisatge sonor és art?
2: Vale, comencem per més bàsic. Què és el paisatge sonor, doncs? Què és un paisatge sonor, Oliver?
1: Què és un paisatge sonor? Ostres... diguéssim que és tot el conjunt de... diferents comportaments sonors que presenta un panorama, no? Un paisatge. I que determinen moltes coses, com per exemple què és el que està passant, quin és el desenvolupament d'aquest paisatge, o d'aquest panorama, d'aquest territori...
2: Clar, perquè anem a dir paisatge a vegades pot fer pensar que ens referim només a una zona natural, però
1: no, clar,
2: no és així, no?
1: No és així.
2: Pot ser un paisatge sonor el soroll que hi ha dintre d'una habitació d'hospital.
1: Per exemple, o pot ser un paisatge sonor a una ciutat, també, o una urbanització, vull dir, no té per què ser...
2: Com de petit pot ser un paisatge sonor? En quin moment d'això ser un paisatge sonor?
1: Ah, és molt interessant. Quin és?
2: Dintre un calaix?
1: Pot ser un paisatge sonor o és un objecte sonor, això?
2: Què és un objecte sonor? Ui, que ens n'anem de tema,
1: eh? Ui, ens n'anem de tema. Aquí hi ha una polèmica, però...
2: Ah,
1: entre els defensors de l'objecte sonor i la música francesa, diguem-ne. O l'escola, diguem-ne, de Pierre Schaeffer, de Pierre Henry,
2: Tots francesos, tots
1: tots
2: francesos.
1: els francesos, bueno, no té per què, també de Bernard Parmigiani o de Beatriz Sarabia mateix, que és una compositora, era una compositora argentina.
2: Mira.
1: Sí. I
2: I què seria l'objecte sonor?
1: és un fenomen.
2: Tu sí que ets un fenomen, eh?
1: L'objecte sonor és un fenomen acústic que té unes característiques determinades.
2: Com de petit és un objecte sonor?
1: Clar.
2: Quin és el mínim objecte sonor, amic?
1: No t'ho sé dir, això.
2: Ah,
1: No
2: malament,
1: està...
2: eh?
1: No
2: No
1: està...
2: venim preparades
1: O
2: a
1: no,
2: gravació.
1: o no he llegit prou sobre això o no està estipulat, això.
2: Sobre so.
1: Sobre això.
2: Un objecte sonor.
1: Sobre àudio.
2: Somos unos sobreaudios.
1: Avestruces files. Tallazos
2: Tararararararar.
1: de... Ho he computat al revés.
2: M'ha agradat això.
1: I què més?
2: Què és un objecte sonor, Oliver?
1: Un objecte sonor. No, un objecte sonor és això, és un fenomen acústic. És un fenomen acústic que té unes característiques determinades, com altura, timbre, durada, etc.
2: I per què, com argumentaries
1: Agut,
2: que
1: greu.
2: una gravació, gravar com tot l'ambient sonor de dintre d'un calaix seria un objecte en comptes d'un paisatge?
1: Això suposo que depèn de la mirada de l'artista, també perquè, clar...
2: No, però com argumentes que sigui, per exemple, si dius, no, jo dic que això és un objecte sonor, per...
1: Jo trobo que un paisatge sonor... Clar, potser no és del tot cert això, però... és com que... És com que... té una finalitat analítica i també, d'alguna manera, la persona que se dedica a gravar-ho, analitzar-ho, estudiar-ho, el que sigui, en principi no influeix sobre això.
2: Però en això diríem
1: Per
2: que
1: tant,
2: s'assembla al paisatge
1: no,
2: sonor, comparteix.
1: però per tant, hi ha... Això és el que estic xerrant de paisatge sonor.
2: No, però
1: Ara.
2: jo t'havia dit objecte
1: Ah,
2: sonor.
1: t'ho vaig dir de sonar? Oi, no he començat. No, bueno, segueix això, el paisatge sonor.
2: Segueix, segueix.
1: El paisatge sonor, això, és com que no hi ha una manipulació directa, almenys. Sí que hi pot haver, si vas a gravar el paisatge sonor, que vas a mig del camp o mig del bosc, o t'amagues molt, o tu estàs influenciant, evidentment, perquè els animals et veuen i canten
2: Però
1: segons
2: tu a
1: això.
2: vegades el que has fet, bueno, tu i jo quan alguna vegada hem estat gravant paisatges sonors, justament el que hem fet és deixar la gravadora
1: Sí, clar.
2: i allunyar-nos
1: I allunyar-me, sí.
2: i passar una estona
1: Exacte, i després
2: que
1: tornar.
2: estàs gravant i per intentar no influir, només hi ha la càmera.
1: Exacte.
2: Ai, la càmera, sempre dic càmera.
1: La gravadora.
2: La gravadora.
1: Sí, clar. Clar, l'objecte sonor... Però clar, això també és fals, perquè clar, l'objecte sonor... Bueno, no, però... O sigui, l'objecte sonor me sembla que seria més... d'aquest paisatge... bueno, una patata, tu que m'he anat per l'altra banda. D'aquest paisatge sonor, si tu extreus, per exemple, un so característic o concret, més concret que característic, per exemple, si estàs gravant la bullera de la mà, la vora de la mà, no? Vull dir, en lloc d'utilitzar tota l'aigua, utilitzes, per exemple, un xup.
2: Això és l'objecte.
1: Sí, extreus de dins el paisatge sonor, ho extreus, clar, ho
2: Llavors,
1: extirpes.
2: això és un objecte sonor.
1: Això, segons els francesos, és objecte sonor.
2: I segons tu, xulo?
1: Però jo sí, també és això, jo no discutesc la teoria de subjecte sonor, jo el que discutesc és que sigui real.
2: Què vol dir real?
1: Vull dir, no pots, no, vull dir, per als compositors francesos és extreure això, però també és extreure el significat. Vull dir, Sí, a Piaixafer, per exemple, quan va fa...
0: Études au chemin de fer.
1: Per exemple. Clar, ell diu, no, jo no vull que se senti una locomotora aquí, una locomotora.
2: I el que vol.
1: Ell vol que això és un so, com si fos una cosa sortida de la nada, un poc. O sigui, fenomenologia, vull dir, és un fenomen, per ell és un fenomen.
2: Anem a
1: No
2: dir
1: és,
2: que
1: és extret d'aquí, no, no...
2: l'objecte sonor és abstracció del so.
1: Sí, en certa manera, sí.
2: Agafes un so concret però el converteixes en un so abstracte.
1: Sí.
2: Li extreus el significat previ.
1: Sí, però és impossible, això.
2: Aquesta és la intenció, almenys.
1: Sí, però jo estic en contra d'aquesta zona, perquè és impossible, això. Per jo almenys és impossible.
2: Per què?
1: Perquè quan escoltis una locomotora, per molt que vulguis, te vulguis aïllar d'això, la teva imaginació te portarà cap allà.
2: I quan manipules el so?
1: No, clar, quan te'l manipules que no es distingeix res, ja és una altra cosa.
2: I què és?
1: És objecte sonor, aquí?
2: Jo crec que no, jo crec que aquí l'objecte sonor ha servit de material, és com si fos la pintura. Si estàs pintant un
1: Sí,
2: quadre,
1: exacte.
2: està fet de pintura, però no és la pintura que hi havia dintre del pot. Ja ho has fet servir per elaborar.
1: Sí.
2: De la mateixa manera, quan agafes un so preexistent, no? Diguem, per exemple això, l'exemple de la locomotora, i el manipules fins al punt de que sigui reconeixible, allò s'ha convertit en material, perquè ha deixat de ser el que era.
1: Clar, ha deixat de ser el que era, sí. Està tan manipulat, no? Filtres, granulacions, etcètera, que li pots fer el que sigui, no? I al final acaba sent una altra cosa. Però... Sí. Clar, aquí és el que dius, sí, és interessant, això. Ja t'he dit que els francesos, l'escola francesa de música electrònica, electroacústica, és molt més, és bastant conservadora amb això, vull dir, veuen molt de la música clàssica europea, sobretot, no? Amb apropiacionismes de la música d'Indonèsia, etc., però com estava de moda en aquella època, no? Als anys 50, però en realitat és un poc això, no? Em sembla a mi.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Porgejades!
3: No me sirve, gracias, no. Que no me sirve. Que ni queriendo servirme me sirve eso a mí. Lo siento, pero no. Que será con amor, pero no gracias, por favor. Que no, que no. Que no me sirve, que no. Que no, que no, que no.
2: Porquejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural.

o esgradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña, i encara puc recordar els puestos on me jugava.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

0: Caminar va bé per la salut, però és gratis. Això és un obstacle en els temps actuals. Aquest hivern suau que estem vivint, encara que massa sec, coincideix en el moment en què l'illa es troba molt manco sotmesa a la pressió humana. És ideal per sortir a passejar. La contrarietat és que això no contribueix a augmentar el PIB, que és el tòtem que deifiquem o la bèstia que alimentem.
1: Època de muda. Capítol 41. Salut aquosa.
0: De sempre s'ha sabut que això de moure les cames és una activitat que aporta efectes saludables. Però tenir salut no és negoci. Mentre que haver de comprar coses per tenir salut, sí que ho és. Oh, yeah. Diuen els experts que un dels primers efectes de passejar pel camp, posem pel camí de cavalls, és una baixada significativa de les concentracions de cortisol, que és l'hormona que generam quan patim estrès. Però a mesura que caminem, es van produint altres canvis dins el nostre organisme, que deriven en benestar i en un funcionament més harmònic.

0: Si miram la dinàmica habitual de la indústria farmacèutica, veurem que la tendència no és a fonamentar hàbits sans, sinó a generar dependències que ens converteixin en consumidors habituals. Això sí que mou economia. És un paral·lelisme que sorgeix quan es mira la problemàtica de l'aigua. La natura, els processos ecològics, configuren un sistema immillorable de generar aigua neta, potable i saludable. L'astre diurn separa el líquid de la sal del mar i d'altres components i el porta als núvols, que s'encarreguen de repartir-ho sobre la superfície terrestre del planeta. La pluja alimenta els camps i tota la biosfera. A Menorca, si cau sobre zones del nord impermeable, tendeix a crear torrents i zones embassades. Si cau sobre el marès, tindrà opcions d'infiltrar-se, netejar-se mentre baixa i engreixar els aqüífers. També dissol zones de roques més toves i genera màgiques coves. I a les àrees baixes farà brollar fonts. Poder aprofitar aquesta aigua dolça, feta per la natura, és un tresor del que no sempre semblam ser conscients. Trobar aigua potable a una font o a un pou només ens implica haver d'agafar-la. No l'hem de fabricar. I sembla que això sigui un inconvenient, possiblement pel mateix motiu que estar sans és una circumstància que no interessa a determinades forces econòmiques fàcils d'identificar. Estem educats en el paradigma de no tenir límits. No ens preocupa gaire evitar la contaminació per nitrats. Quan s'apunten les causes, tothom assenyala els altres. I no ens atribola perquè sabem que tenim una tecnologia que ens permetrà desnitrificar l'aigua abans de posar-la a les xarxes de distribució. Això sí, amb un cost econòmic i ambiental important. Molt manco ens inquieta que s'esgotin els aqüífers, perquè tenim manera de dessalar i podem agafar aigua del mar, que és una font eterna. Com abans, defugint de veure el cost econòmic, energètic i d'alteració marina que es provoca. Tot això es veu normal, o es normalitza, com es diu ara. Per què va a favor de corrent? És a dir, perquè pel camí s'eliminen límits i es generen negocis. Això troba el suport de l'establishment. Pel contrari, fer l'aposta de defensar i recuperar els aqüífers a partir de racionalitzar els usos que fem de l'aigua, d'aprofitar-la millor, d'establir controls i de fer, senzillament, allò que fa molts anys que indica la legislació vigent, és vist, en el fons, com un problema que s'haurà de gestionar, que pot generar tensions i que pot implicar límits, sense aportar grans negocis. Sembla més fàcil evitar qualsevol discussió i traslladar la batalla només a l'àmbit ambiental. El major consum d'energia per fer funcionar les plantes d'osmosi, la degradació del medi marí que rebrà els abocaments, els creixements urbanístics que passaran a ser viables, la massificació turística que no trobarà límits, passen a discutir-se amb la natura. I la natura ni parla ni vota, a no ser que la gent s'organitzi i parli en el seu nom. Potser per preveure reaccions d'una societat que de vegades veu la jugada i protesta contra aquesta deriva. Ara s'han començat a anunciar a Menorca les dessaladores com a sistema per recuperar els aqüífers. L'aigua també serveix per rentar la imatge. A Ciutadella, amb una dessaladora, no s'ha recuperat gens l'aqüífer. Tampoc a Eivissa ni a Mallorca, que hi ha un munt d'instal·lacions, es recuperen els aqüífers. Val la pena pensar-hi quan sortim a caminar per aconseguir salut gratis. Mentre pregam que plogui més, podem cavil·lar sobre el futur de l'aigua i sobre les accions ciutadanes que valdria la pena iniciar al respecte.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: El capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a la cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes el punt.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Faci lo que faci, tot m'és igual. Som la classe baixa contra els de dalt. Destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important. Per jo està aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat. I no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després en

0: Com ha canviat Balears, si comparam les fotografies que sortien a les postals dels anys 50 i 60 amb el paisatge d'ara.
1: Sí, de fet, les postals retraten les darreres dècades d'història i podem veure com ha canviat el paisatge i la imatge d'aquestes illes.
0: Un dels personatges més importants de la fotografia balear va ser Josep Planes, que l'any 47 va obrir Casa Planes, que era un laboratori de fotografia industrial que sobretot produïa cartes postals. A través d'ell podem veure el canvi paisatgístic que ha sofert Mallorca i mos ho ha explicat n'Andrea Camp de Casa Planes.
2: El Josep Planes va ser una mica un visionari de veure aquesta relació entre la fotografia i el turisme i que també era un moment on la fotografia tecnològicament estava com avançant ràpidament, i llavors ell era un apassionat de la fotografia, buscava tota l'estona els últims avenços tecnològics de la fotografia i els portava aquí per aplicar-los a la fotografia per promoure el turisme. Llavors, clar, no va ser només una figura important en la creació de tot aquest imaginari turístic de les Illes Balears, sinó que també va ser una persona que va comportar totes les noves tecnologies relacionades amb la fotografia i la imatge també en moviment a les Illes Balears.
1: Casa Planes té un arxiu de més de 3 milions d'imatges, que se diu molt aviat, i a través d'elles podem entendre la història del turisme.
0: Unes postals que tenien imatges ben curioses, tant podien mostrar platges verges com massificades de turistes, hotels a primera línia de mà o camells de Montserena.
2: És molt curiós de veure tot l'arxiu perquè hi ha moltes, com molts símbols o icones del turisme que no reflexen la realitat. Per exemple, doncs, la imatge de les pagès, que és com que ells es presenten a les cartes postals com un reclam turístic, com una vida que no era la real, que era una vida molt més dura al camp. El que és interessant de mirar-ho des del nostre punt de vista d'avui és de veure tota aquesta construcció, saps? Com ha construït una imatge i uns imaginaris al tomb de les Illes Balears i de Mallorca que no estan lligats a la realitat.
3: Les postades tan planes, jo dubto que retratassin un paradís, perquè hi ha camells, hi ha ases amb pagesos, hi ha pageses damunt d'una barca. Jo crec que retrata és purgatòria, i discrepo, perquè s'industrialització del turisme, jo crec que és purgatori.
1: Aquest darrer que hem escoltat és en Cesc Mulet, cineasta mallorquí, creador del documental sobre Josep Planes, Postcards and Memories.
0: Les postals de Planes, a part de mostrar aquest paisatge idíl·lic o decadent, no? Segons com t'ho vulguis mirar, també te fan reflexionar sobre com era o com és la societat.
2: També hi ha tota una part de les cartes postals que fan aparèixer la dona com a reclam turístic i com també com una terra a explotar i a com un objecte de plaer, i bueno, aquestes coses, saps que ara les tenim com, a lo millor no tant nosaltres, però a lo millor la generació dels nostres pares les tenen com integrades, amb el sentit de que són imatges que hem vist constantment, tant si venies aquí a Mallorca com si anaves a altres llocs, que és com sempre t'apareix pues, una dona despullada i tot això també et fa reflexionar molt i aportar una nova mirada a totes aquestes imatges i a les conseqüències que ha tingut, diguem, tot això a la vida d'avui dels residents i de la gent que viu aquí.
1: L'any 2000 tanca Casa Planes i l'any 2015 Marina Planes hereda l'arxiu fotogràfic i obre un centre de creació artística.
0: En aquest centre hi fan residències en les quals els artistes poden investigar i treballar amb aquestes imatges de Josep Planes. Un d'ells és en Sergio Monge, que va fer el projecte Totes les costes possibles.
4: El que vaig fer allà va ser seleccionar unes 1.000 postals dels anys 60-70, les Balears, on totes hi apareixia amb la línia de costa com a element cohesionador. I tot això ho vaig escanejar i amb aquest material vaig entrenar una intel·ligència artificial perquè generés noves postals artificials de llocs inexistents. L'algoritme generava paisatges que mos resulten familiars, no? Que mos recorden en les de ses postals, perquè ses postals, especialment ses d'emplanes d'aquella època, tenen tota una sèrie de codis que se repeteixen, no? Els mateixos colors, supersaturats, uns hotels blancs, etc. S'obre pretenia ser una invitació a reimaginar la història del paisatge balear i del desenvolupament turístic.
1: I si parlam de reimaginar aquest paisatge balear, el fotògraf David Arquimbau n'és un exemple. Ens ha explicat que vol retratar les seves postals del segle XXI.
5: El nom era un assaig fotogràfic, emprant la paraula postals de manera irònica. És a dir, la meva mirada es fixa en la quotidianitat que m'envolta, que al final és el meu, la meva línia de treball. Per mi el que són les postals autèntiques, no? Contraposant-les d'alguna manera a les postals que compraven o que tenien els turistes. Per mi, les meves postals és el que tothom pot veure quan obre la porta de casa seva a Menorca. Escenes quotidianes que, bueno, que només fa falta educar un poquet la mirada per veure-les. Jo recordo, jo havia estat fent feina per una editorial que feia postals i aquelles postals mai estan fetes, ni el mes de juliol ni el mes d'agost. És a dir, fent postals a la primavera perquè quan vinguin ells es pensin que la primavera és igual que l'estiu, no?
4: A jo m'agrada dir que aquí la ficció va ser una altra de les tecnologies que transformen el paisatge. Per poder fer realitat el model, feien falta no només una transformació tècnica, d'infraestructures, aeroports, etc., sinó també una transformació imaginària de les sensibilitats, de crear un relat. S'illa se transforma primer en lo imaginari i després en lo real, però, claro, en el final la realitat real és molt diferent de la ficció.
0: Aquesta ficció de la que ens parla Sergio Monge és el punt de partida del treball artístic de Bel Follana.
1: Ella ens explica que anava a Magaluf d'excursió per a inspirar-se per als seus quadres.
6: Fa una sèrie d'anys me vaig centrar molt en representar les escenes turístiques que veia a Mallorca. Una exposició que vaig fer, per exemple, se deia Isla Bonita, que la vaig fer aquí a Mallorca i després també a Nova York. El que representaven... Les pintures eren tant personatges com elements que poden trobar a la vida turística de Mallorca. Una piscina plena de gent fent guarrades, potant, uns disfressats com de Teletubby, després un altre disfressat de Superman. I això seria un poc les imatges que més he representat, així com del turisme. Em crida l'atenció això. La selva, la jungla, el paisatge exòtico, gent nocturna que se crea a les costes de Mallorca. Te'n vas un vespre a Magaluf i te trobes carrers plens de persones mig en pèl, borratxes, pareixen zombis, ties, azafates que t'estan intentant vendre que entris a la seva discoteca, t'estan intentant vendre xupitos de garrafón màximo, llumets per tot, gent disfressada...
0: Entre les primeres postals de Planes i les imatges que creen aquests artistes actuals han passat molt d'anys. Ha evolucionat el turisme, el paisatge i la societat, i els artistes no poden estar d'esquena a la realitat que viuen.
4: Un concepte que vertebra la meva pràctica artística i la meva recerca és de, que jo li dic, de realisme turístic, no? Que seria aquesta dificultat d'imaginar alternatives en el model turístic, tant en un sentit econòmic com cultural, fins i tot encara quan sabem, quan tenim clar que no funciona, no? És aquest punt en què acabam dient un poc ja sense esperança de ja, però és que vivim del turisme, o que no hi ha alternativa, o que plantejar una altra cosa no és realista, no? Enfront a aquest realisme és on l'art crec que té una potencialitat molt forta, perquè l'art mos demostra estèticament que les coses sempre poden ser diferents, no?
5: En una meva fotografia és un punt de vista totalment subjectiu del meu entorn més pròxim. I el que més m'atrau és el comportament humà i la seva petjada en el territori. Sempre des de l'humor, la ironia, el sarcasme, amb el punt just, i no busco més el riure i que el riure ens porti un poquet a la reflexió. El que veig és que la indústria turística transforma el territori, transforma el comportament dels humans, ja siguin locals o foranis. Des del meu punt de vista, el turisme desarrela totalment en els residents, ja siguin nats o no nats a l'illa, Justament per això, la gentrificació fa que desapareguin aquells elements que identifiquen el territori i arrasa amb les tradicions pròpies. D'alguna manera jo intento reflexar aquest desastre visual a les meves fotografies, no?
1: En aquesta píndola hi han participat Andrea Camp, Ses Mulet, Bel Follana, David Arquimbau i Sergio Monge.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la
1: Uella, sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

I Boneira Fres, d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada, em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa.

0: Som a l'any 1849, a la plaça Semenovsk, Sant Petersburg. Els murmuris dels més curiosos comencen a trepitjar-se amb els cavalls que arriben a la plaça. Tothom vol guaitar, saber què passa. Ells no ho saben, però aviat seran testimonis d'un afusellament que està a punt de succeir. S'acusa a un grup reduït d'intel·lectuals de desafiar el tsar Nicolau I, amb les seves paraules. Qualque idea d'aquí xerram? Comencem. Epistolari Express a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i en Muro i en Txec Pons.
1: Germà, benvolgut amic. Ja està tot decidit. M'han sentenciat a 4 anys de treballs forçats a la fortalesa. Crec que la d'Orenburgo. I després hauré de fer de soldat ras.
0: Així comença la carta que Fyodor Dostoyevsky va escriure-li al seu germà un 22 de desembre. El que no imaginàvem és que va ser escrita 24 hores després de salvar-se, en l'últim moment de ser afusellat. Un cop fet l'espoiler, primer anem a generar el context per entendre com l'autor va arribar a aquest punt. L'escriptor rus va néixer el 1821 a Sant Petersburg, considerat un dels grans dintre de la literatura universal, i concretament a Occident. És el principal escriptor de la Rússia tsarista. Els seus llibres exploren la psicologia humana travessada pel context polític, social i espiritual de la societat russa de la segona meitat del segle XIX. Per jo, aquest autor he de dir que és d'aquells que sempre tens pendents, però que mai acabes de trobar el moment per seure i fer front a títols com Crim i Càstig, entre molts altres. Us passa a vosaltres també? En tot cas, van descobrir la seva carta i, per tant, aquest fet tan significatiu de la seva vida a través d'un altre escriptor i biògraf que particularment vaig descobrir mentre estudiava antropologia històrica. I estem xerrant de Stefan Zweig, austríac, autor de diversos llibres, entre ells Moments estel·lars de la humanitat, 14 miniatures històriques, on reuneix diferents esdeveniments històrics, tipus la caiguda de Constantinople, la derrota d'en Napoleó, el viatge de Lenin a Rússia i aquest que avui mos du aquí, que és l'indult d'en Dostoyevsky. En Fyodor, que és el seu nom de pila, i ho dic perquè molts cops mos passem tota una vida anomenant ses figures literàries pels seus llinatges i després mai sabem com es diuen. I en Fyodor va néixer l'any 1821 i amb 24 anys ja havia publicat la seva novel·la, Pobres Gentes, justament una novel·la epistolar amb la qual va rebre molt bona crítica i el va donar a conèixer. Un èxit que, segons els entesos, no va durar gaire, ja que les següents publicacions van ser fortament criticades pels autors russos del moment. Això, com és normal, no va ser ben rebut per part d'en Fyodor, qui va submergir-se en una depressió. És en aquesta època que l'autor rus es va apropar a les idees nihilistes i utòpiques, arribant finalment a formar part del Cercle Petrashevsky, una associació il·legal fundada entre 1844 i 1849 pel jurista Petrashevsky, i que tenia com a fi debatre i difondre idees del socialisme utòpic. En aquest cercle es trobaven perfils com poetes, escriptors, pensadors, mestres, funcionaris del govern i fins i tot oficials de l'exèrcit de baix rang. Quin era el problema? Un cop més, el poder governant. En aquells anys, Rússia es trobava sota el poder del tsar Nicolau I, qui havia accedit al tron l'any 1825. Aquest home havia sigut criat exclusivament amb una educació militar, i això va fer que governés a partir de principis d'autoritat i disciplina, reforçant el caràcter autocràtic del règim tsarista amb ajuda de l'Església ortodoxa. Nicolau I va viure l'intent revolucionari dels decembristes, que volien transformar el país en una monarquia constitucional, com feien a Europa. I això va comportar un augment en la repressió policial, la censura de premsa i l'adoctrinament en l'ensenyament. Podeu imaginar que en aquest context tota formació clandestina o moviment il·legal que promogués idees contràries al règim era perseguit i aniquilat. A més, com ja hem vist reiteradament a la història, a cap de les esferes polítiques els hi agraden gaire els intel·lectuals, i més aquells que no corroboren o escriuen segons les voluntats del poder. I el cas del cercle Petrashki no era diferent. Diuen que en una de les reunions que els intel·lectuals portaven a terme se'ls hi va colar un topo que després va informar i provocar la detenció de 21 membres del cercle, entre ells en Dostoyevsky. El polec Zweig descriu aquest moment amb la seva pròpia poesia.
1: A la meitat de la nit li han arrencat del somni, soroll de sabres en les casamates. Unes veus donen ordres, i en la incertesa, amenaçadores i espectrals, s'encongeixen les ombres, li empenyen cap endavant, a un passadís que s'obre davant ell, llarg i fosc, fosc i llarg. Un forrellat grinyola, sona una porta. Després senta el cel i l'aire glacial. Un carro espera, una cripta sobre rodes, a la qual és empès amb pressa. Al costat d'ell, cruelment encadenats amb ferro, en silenci,

mort. La paraula, com una pedra impetuosa, cau en el fred mirall de la calma. Sona amb força, com si partís alguna cosa en dues. Després, el ressò buit s'enfonsa en el silenciós sepulcre de la glacial quietud del matí.

0: el que va succeir just després, li explicava en Fyodor al seu germà a la carta que comentàvem a l'inici, just 24 hores després.
1: Ens van anar cridant de 3 en 3. Jo estava en el segon grup i, per tant, no em quedava més que un minut de vida. Vaig pensar en tu, germà. A l'últim moment, tu només vas estar en la meva ment. I sols en aquest instant vaig comprendre el molt que et vull, estimat germà. Estàvem aterrits, però vaig tenir temps per abraçar Prechayev i Adurov, que es trobaven a prop, i el vaig dir adéu. Plorava encalladament, pensant que fèiem aquest sacrifici en nom dels nostres ideals. Allí es van llegir les nostres sentències de mort. Ens van permetre besar la creu. Ens van trencar una espasa en cadascun dels nostres caps i ens van vestir per a l'afusellament, camisó blanc. Llavors van col·locar 3 de nosaltres enfront d'un pal perquè es dugués a terme l'execució.

0: Diuen que Dostoievski va murmurar: «No em crec que vagi a ser afusellat». I efectivament, com si de la gràcia divina s'estigués parlant, va interrompre enmig de l'afusellament un enviat del tsar per informar que els commutaven la pena de mort per treballs forçats a Sibèria. Salvat per la campana. Però pensem un moment, quines podrien ser les conseqüències de tot això per l'escriptor? Al final, va ser exiliat durant uns anys, però podríem dir que va experimentar una execució, potser simulada, potser miraculosa, però en ell va quedar la vivència d'estar a punt de morir. Diuen els experts que això va anar canviant progressivament la seva manera d'entendre a l'ésser humà i les teories més progressistes. En Dostoievski va continuar defensant que la societat russa necessitava un canvi radical, que la institució de la servitud era profundament immoral, igual que ho era l'aristocràcia. Però la mort, trobar-se tan a prop d'ella, li va donar una nova perspectiva en relació amb el temps i la història.
1: Ens acaben d'informar, estimat germà, que hem d'iniciar una marxa forçada, sigui avui o demà. Vaig demanar permís per a veure't, però em van contestar que estava demanant una cosa impossible i van riure. L'única cosa que podien deixar-me fer era escriure't aquesta carta, a la qual m'agradaria que responguessis aviat. Em preocupa que tal vegada ja has escoltat alguna cosa sobre les nostres sentències de mort. Per la finestra de la carreta que ens va conduir a la plaça Semyonovski vaig veure molta gent. Vaig pensar que possiblement la notícia ja t'hauria arribat i que estaries sofrint per la meva. Ara et podràs sentir millor, germà. No he perdut el valor ni em sento derrotat. La vida on sigui és la vida, perquè està dins de nosaltres i no a l'exterior. Sempre hi haurà gent al meu voltant. Seré un home entre els homes i romandré així per sempre, sense perdre l'esperança ni claudicar, encara que les coses siguin dures, perquè aquesta és la vida. Aquest és el seu propòsit.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No mir cap pel·lícula. Perquè mir moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, s'ha d'implicar també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prou no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

Easy, because I'm sure.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear algú de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age, que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general no, tothom vol més sort, però jo en particular a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè en la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com sempre desgràcies, i és com no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar Tip Ray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G., descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

i li diuen en Marquès. No vos espanteu, no vos espanteu, no vos espanteu.

tot seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar a casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
1: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

servir sent terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals d'Amor i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals d'Amor.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa
2: molta
0: gent. Sí,
2: sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Frick, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

de festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una brusqueta. Hola.
3: La Pau.
1: La Pau.
3: Nius de Porcajades! Avui mos passant d'eufòrics.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Ángeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tingui prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
0: No!
2: Afirma un membre, resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro es de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
0: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
0: Això no es pot permetir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
0: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
0: Vamos, check.
2: Rodeat dels campaments de Satsalinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics.
0: Ui! Cago en dena.
2: Vamos, ahí,
0: resistència.
5: Porcatjades.
6: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble, i do, allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom. La festa i la música. Una immensa majoria de gent participa d'una manera o d'una altra en la festa. Les festes patronals o festes majors tenen aquella cosa de participació que les fa especials. Hi ha una part que és més protocolària, que a casa nostra té molt a veure amb els cavalls, la colcada, els actes solemnes, però també altres elements afegits com els gegants o les activitats programades per al gaudi de tothom. Xerram de concerts, de rebel·les, d'actuacions musicals i altres coses. Però totes aquestes activitats tenen darrere una part important de participació de veïns i veïnes, parlant dels preparatius de la festa, de celebració del menjar i beure, de sopars i dinars en família i amb amics. I tot això fa gran la festa. I tots aquests elements tenen com a nexe comú la presència de la música, perquè la música és present constantment en les activitats i a la vegada emmarca el ritme i el pas dels esdeveniments. I avui, per parlar de tot això, tenim amb nosaltres un altre amic nostre, en Jordi Orell. Bon dia i benvingut, i un honor que hagis accedit a estar aquí amb nosaltres avui.
1: Bon dia, com estem?
0: Bé, molt bé, molt bé. En Jordi és músic i també és musicòleg. Ell actualment està a la regidoria de Cultura, a l'Ajuntament de Mó, però té una llarga trajectòria darrere estudiant moltes coses, entre elles relacionades amb la música. Ell també és músic, intèrpret, té també una trajectòria vinculada específicament en el món de la música, però també és musicòleg. Tothom té una idea clara de què ets la música i què és un músic, és aquell que interpreta la música, però també no tothom té clar què ets la musicologia. No sé, Jordi, si vols obrir un poc el meló i explicar als nostres oients en què consisteix aquesta disciplina.
1: Ni els musicòlegs mateixos sabem a què ens dedicam. I bueno, això, bromes a part, la musicologia és, diguem, la disciplina humanística, sobretot, que se dedica a l'estudi de la música com una activitat humana, no? I trobam des de gent que pot estudiar la música no des d'un punt de vista interpretatiu, però sí des d'un punt de vista històric, a gent que l'estudia des d'una perspectiva antropològica, sociològica, a gent que l'estudia des d'un punt de vista d'estudis de gènere, amb relacionades amb altres arts. Vull dir, és aquest espai d'estudi acadèmic, diguem-ho així, en el qual la música s'estudia com un fenomen i totes les derivades que en pugui tenir, no?
0: Molt bé. Per tant, podríem dir que no és només la música específicament com a disciplina artística, sinó tot allò que comporta i que irradia fora d'ella.
1: Correcte, no? Vull dir, si tu dius, jo estudio música, no, tothom pensa que estudies música com a intèrpret, no? Uh-huh. O com a, en el millor dels casos, o com més enfora, com a compositor, com a... tal vegada, o com a... Uh-huh. Com a... Però si tu dius que ets musicòleg, o el que s'entén, o el que es vol entendre és aquest espai de reflexió, d'estudi, de mirar la música des d'aquesta perspectiva.
0: Molt bé, gràcies per l'explicació. Ara ja sabem, estimats oients, una cosa més. En Jordi ha fet diversos estudis sobre la matèria i forma part també del grup de recerca musicològica de l'IME. Encara hi estàs, si mal no record. De fet, va ser editor d'un nombre ben interessant de la revista Papers, que reunia diferents articles que relacionava la música amb la societat. I un dels elements que he estudiat, i per això també avui el tenim aquí, és el paper de la música en la festa. Entenem la festa aquí en un sentit genèric i també específic. El genèric com un moment d'esbarjo, és a dir, la festa és allò que no és feina, per tant, les ganes de deixar la feina i les parts més rutinàries de la vida de banda i poder fer festa, pròpiament dita. I llavors també ho entenem la festa d'una part d'una manera més específica, com a activitat protocolaritzada de celebració pública. Avui tractarem un poc de les dues coses. No sé si vols afegir qualque cosa més.
1: Bueno, la festa és un espai de social que jo sempre m'ha agradat moltíssim. Sempre he tingut molt interès i bueno, jo hi he estat molt vinculat des de molts àmbits. I crec que sincerament que és un espai, igual que molts d'altres segurament de la cultura popular, en els quals l'academicisme l'ha desprestigiat un poc, no? I si ens hi fixam, i segurament ens ratllarem al llarg d'aquesta conversa d'avui, la festa permet entendre-nos molt com a societat i ens permet entendre moltes coses de com ho relacionem, especialment aquí a Menorca, però en altres llocs també, però aquí a Menorca molt especialment, i moltes coses que passen a les festes, més enllà també inclús dels cavalls, que ostres, que jo crec que són molt interessants.
0: I tindrem oportunitat de comprovar-ho, perquè de sobte avui aquest programa. Per exemple, xerram de coses molt espontànies, eh? No estaves parlant de l'academització de certs sectors, però els càntics que es fan a les festes és una música que surt de forma espontània, no? I només aquests càntics també ens poden ajudar a dir moltes coses, eh? A través de la música, la gent s'identifica amb el conjunt, fa un acte d'identitat col·lectiva, amb aquests càntics i s'expressa i s'insereix en la festa. En certa manera, la música també fa aquest paper en els actes protocolaris.
1: La música és un facilitador de moltes coses i en el cas de la festa permet sincronitzar emocions, un concepte que no recordo quin autor era, però que m'agradava molt, no? Sincronitzar emocions, i tu estàs cantant, posa-li un senyor damunt un ruc, amb tota una plaça plena de gent, amb gent que no coneixes, però tots esteis allà cantant la mateixa cançó a la vegada, sense que ningú us ho hagi demanat i sense que ningú us ho hagi dit. I quasi que ningú vos l'ha ensenyat en aquella cançó, perquè tu l'has apresa de voler escoltar d'altres anys a la plaça. Fa relativament poc que van ser les festes de Gràcia, hi havia una persona que les xarxes socials posava, no?, que si es mou el millor o pitjor himne de que es podia tenir, no? I feia gràcia perquè molta gent és conscient de que és una lletra d'una qualitat, diguem-ne, un poc
0: molt relativa,
1: molt relativa, no? Però és bé que jo després, per exemple, després d'un darrer toc de festes de Gràcia, quan ja ha acabat les festes, que espontàniament tothom, com a catarsi col·lectiva, es posi a cantar una cançó... És que quasi ni es escoltes el que diuen, no? Però és aquest moment de catarsi col·lectiva que dius, ostres, cantam, i cantant com a poble, perquè no ho veiem tant que cantem com a poble, i les festes ens ho permeten molt. I crec que és molt interessant, això.
0: Molt bé. Avui veníem també amb la idea d'escoltar cançons específicament i que aquestes mos donin peu a xerrar de coses, i hi ha una melodia que també enganxa aquesta part protocolària, aquesta part de càntics, ho té un poc tot, que a més troc que tant en Jordi com a jo mos fa moltes ganes xerrar-ne. Hi ha molt de suc per treure d'aquestes melodies. És una de les tonades de Fabiol que s'interpreta durant els actes propis de la comitiva de festes, però també la trobam cantada en segons quins casos, i que sembla que té un origen de melodia de base per sa dansa. Vull dir que aglutina moltes coses aquesta cançó. Xerram de es ball d'Escòcil, i també conegut a vegades com es ball d'Escòcia. Són dos noms diferents i veurem quina significació té el fet que tinguin dos noms, que tenen una similitud, eh? Ball d'Escòcil o ball d'Escòcia. Però per què tenen dos noms? En parlarem. Escoltem la versió que va fer Traginada, que la va anomenar, jo crec que mal assessorats, Vall d'Escòcia, i veurem com reuneix aquestes dues coses, una tonada Fabiol i una incorporació. Jo crec que hi ha uns arranjaments aquí molt ben aconseguits en què es van incorporant unes veus a poc que donen aquest sentit de poble que canta. Anem a escoltar el Vall d'Escòcia de Traginada.

0: és diferent, però aquesta en diferents moments d'exactes apareix també. I mescla aquesta tonada de Fabiol amb aquesta part cantada, amb aquesta cançó així tan antiga de Ses Figues, no? La melodia m'ho sona, pastot de Fabiol, i fins i tot, potser encara que sigui o soni molt així petxenguero, també m'ho sonarà allò de no volem cap que no estigui borratxo. Veig que tot es mescla, una melodia solemne, tocada en Fabiol, però a la vegada també que forma part dels càntics. Quanta història té aquesta tonada, per molt senzilla que sigui? I parlem del nom, ho hem començat abans. Traginada va posar en el títol de la cançó aquesta, Vall d'Escòcia, però també se la coneix com Vall d'Escòcil, i la veritat és que xoca el perquè d'un i perquè d'un altre. Jordi, m'us il·lumines un poc sobre aquest fet.
1: Abans no diré res de nou, és un debat que ve d'en fora, i de fet ja en Deseado Mercadal, un gran estudiós que va fer molta feina per moltes coses en quant a cultura i història de Menorca, ja a finals dels anys 70, en el seu llibre Folklore Musical de Menorca, ell fa una referència, no? I diu que l'arxiduc, el famós arxiduc que fa totes les Balearen i descriu les Illes Balears i tot el que passa allà, i incorpora, de fet, diverses partitures, fa una referència a que el Vall d'Escòcil es tocava amb un fabiol i acompanyat de l'harmonia d'una gaita primerament, i després de primers i segons violins, violoncel, contrabaix, dos clarinets i dos fagots. Deseado Mercadal, en aquest moment, assimila la gaita a Escòcia. I Escòcia, com que nosaltres vam ser anglesos, pues ja
0: queda
1: està.
0: Queda prop, Escòcia, tot lo mateix. Anglaterra. Sí, sí.
1: Tot el mateix. I clar, aquí, ara antes d'entrar en ratllaven, no? El fet de que, bueno, potser m'ho sorprèn, però gaites, xirimies o sacs de gemecs, com li vulguem dir, són instruments que tenim molt propis, molt propers, no propis, però molt propers, a Mallorca, amb una gran tradició també revitalitzada a partir de la transició, però també a Catalunya, i no, no m'ho, per tant, no m'ho seria estrany que aquests instruments amb els quals es toquen no fossin importats d'Escòcia, sinó que fossin instruments propis de la tradició menorquina. Que m'ho passa? Que a Menorca la mirada cap a la tradició, el que en el segle XIX s'inventa com a tradició, que ja tindríem un llarg debat sobre què s'inventa la tradició, però el que deien tradició eren instruments que eren vigents i sembla que així ho eren. Clar, ara ja com que no ho són, com que no, en cert moment van desaparèixer, ja fins i tot per deixar el Mercadal ja no ho semblaven. I ell va associar això. Què passa? Que començam a rascar un poc i veiem, bueno, ell diu que no, però a Mallorca tenim el Vall d'Escòcils. A Tarragona les festes de Santa Tecla tenen el Vall d'Escòcils, que són uns personatges que van vestits fan un ball també això. Començam a rascar i començam a veure fotos antigues en les quals els balladors, perquè eren balladors, no balladores com ara, anaven amb vestits amb unes faldes que poc tenien d'escocès. I clar, i fer l'associació entre el tema de l'instrument, entre el fet de que si és una importació des de l'època de la dominació anglesa, que era anglesa, no eren escocesos, ja ho fa un poc recercat, i jo crec que és més, vamos, no som l'únic, però crec que és bastant més probable que sigui un deix d'èpoques pretèrites que s'ha anat transformant i el vocable s'ha anat derivant, que no una importació d'Escòcia.
0: És que a vegades xerrar de l'època britànica també fa com si fossin més autèntics, no? No sé fins a quin punt podem xerrar d'una sobrepresència del mite britànic.
1: Home, jo crec que és molt, molt, molt rellevant, no? A més, quan hem tingut una activitat socioeconòmica tan dedicada a les públic britànic, no? Aquest punt d'exotisme que, bueno, inclús per propi turista, no? I me'n vaig faig un viatge a llarg, diguem-ho així, en aquella època, en els anys 60 o 70, però me trobo amb
0: vestigis,
1: amb
0: no?
1: Vestigis
0: d'una cultura
1: antiga. De les meves arrels, no?

0: Lingüísticament també això hi ha un paper important. Hi ha, sabeu que tenim molts anglicismes, però en canvi també tenim moltes paraules que al llarg de la història han passat per anglicismes i realment no ho són, eh? I és per aquesta... Per, no sé, aquest mecanisme sigui més o menys intencionat de fer la cosa més específica menorquina com més anglesa sigui, no?
1: Exactament. I
0: això... O Benjin, encara les etiquetes de Jin apareix que és una cosa que van introduir els anglesos i sabem de sobres que és una introducció de principi del segle XX, no de l'època de la dominació britànica.
1: Exactament. Per tant, jugam un poc a les fosques. No tenim testimonis, no tenim suficients testimonis, no... La història de Menorca és realment fosca i la història cultural de Menorca és un forat negre perquè no tenim testimonis ni tenim fonts, gaires fonts, i les poques fonts que anem ja fem miracles, i aquest és un cas bastant clar. I hem passat de so d'una música que és d'un ball, que ara mateix només se representa, que jo tinc entès, una vegada en l'any, que és la mostra folclòrica que fa el grup folclòric del Castell de Sant Felip, del Castell, poc antes de Sant Jaume, que la, com que la tocava es fa violer la incorporada com a repertori dins les festes, no? Uh-huh. I fins i tot se li ha dotat una significació específica, perquè, que, per exemple, crec que a Ferreries la toquen quan van a peu, quan la comitiva va a peu, o a Castell i Mó se toca només en el moment d'anar a les corregudes. Uh-huh. Vull dir que la cultura tota, la tradició, la cultura popular, com tota, se transforma.
0: Uh-huh. Efectivament, molt interessant aquest tema, ja us ho explicàvem, estimats oients, que avui tindríem coses interessants. Queda prou clar, idò, la connexió entre música i festa i tot el que representa aquesta connexió, i això ens ho descobreix. És evident que aquest programa no mos dona per parlar de totes les tonades i melodies associades a la festa, perquè no acabaríem mai, i perquè també hi ha un component que tretes de context aquestes tonades poden perdre part del seu interès. Podríem parlar de tonades de Fabiol, que n'hi ha unes quantes i que cadascuna té el seu moment, dels càntics, de les cançons específiques per actes concrets, com pot ser Volem Vi, Amor, quan tiren ses botes, però no pensem que Volem Vi va ser una cançó que es va fer aposta per ses botes, una cançó que existeix no només a Menorca, sinó que la trobam al País Valencià, també. En lloc de dir Volem Vi, diuen Boca Vi, però sa melodia és exactament la mateixa. Si tinguessin temps, que no en tenim en aquest programa, escoltaríem un trosset d'una cançó valenciana que xerra de so, però mos dona compte de so, de com sa cultura evoluciona, i mos feim una cosa com a pròpia, sense tenir coneixement, que no és una cançó específicament ni d'amor ni tan sol de Menorca. Volem ara sí que escolteu la següent cançó, perquè recull un esperit típic de festa, les ganes de festa quan sentim que s'atraquen, l'emoció i els preparatius, ambientada a les festes de Sant Joan de Ciutadella, una cançó interpretada i popularitzada pel Sis de Ponent, però que ja ha travessat la frontera pròpia que la fa accedir a l'estatus de la música popular. Escoltem Sant Joan.

0: Bueno, si sentim la lletra de la cançó, xerra precisament d'aquestes coses que caracteritzen la festa, i surten les coques, surten les coquetes, surten el xocolat i les ganes, és un cúmul de situacions molt propis de festa, i per això té tots aquells ingredients propis que ha de tenir la festa. Però alguna cosa mos fa que potser sembla que no seria de repertori d'aquelles cançons que tradicionalment podríem dir que és música popular, tot i que jo crec que l'hem d'incorporar dins aquest corpus. Gairebé sembla que fos una cançó de temps ancestrals, però no ho és. En la naturalesa de la música ho podem veure. No té aquella forma de música tradicional. No oblidem que els Sis de Ponent l'inclouen en el seu primer disc, que és de 1993, i és una cançó de Nova Fornada, per tant, cançó seva. Fa 30 anys, idò, diguem que no fa gaire. Curiosament, m'agradaria que escoltéssiu aquesta altra cançó. L'escoltarem just al principi, però em sembla molt interessant per poder comentar aquesta cançó de Sant Joan.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness.
0: És curiós, M'ho sona bastant una cançó i una altra. Aquest és un fragment d'una cançó de l'artista Kenny Rogers, de Gambler, es diu, el jugador. Narra la història d'un jugador d'apostes i de com de desgraciat pot arribar a ser i que perd tots els doblers. I Sis de Ponent la van emprar com a base musical per la seva cançó de Sant Joan. I d'aquí a la inclusió gairebé en el cançoner tradicional de festa, sense que aquesta connexió que explicam ara sigui gaire o pràcticament gens coneguda. Això és la genialitat de la música popular. La de Jordi.
2: És que tenim molts d'exemples d'aquesta transformació, adaptació de cançons que cap a la festa i cap a poder fer, poder cercar un discurs propi, no? Al final, no m'ho inventant res de nou, vull dir, des de l'època medieval hi ha casos de melodies eclesiàstiques en les quals s'agafava la monodia i se transformava en un text profà, no? Però en el cas de les festes, és bé, i en trobem exemples. Rellaven d'un senyor de Montenruc, un senyor de Montenruc a València la canten amb tramussos d'Àfrica.
0: Sí. Trobàvem en forma de manera, també.
2: Trobàvem en forma de manera. Ses Mou, que rellaven amb Ses Avilés, no?, que també tenen set similituds. Tantíssimes d'altres que ressignificam, no? I aquesta és la paraula important, ressignificar. Jo, per exemple, un altre, el maniquí, el famós maniquí, que ara sembla indestriable, que no hi hagi en cap moment que donen ses canyes, que no puguin ser una altra cançó que el maniquí. Tenim testimonis de no fa tant d'anys, vull dir, dels anys 80, en les quals es tocava la Ramona, bueno, 80-90, que es tocava la Ramona Petxugona en el moment
0: de l'època de ses canyes.
2: A l'època de ses canyes, i ara sembla indestriable. I el maniquí no té res de menorquí, és un pas doble que va fer un senyor, crec que de pel nord d'Espanya, i va incorporar, es va incorporar aquí, vés a saber com, i arrelat, igual que es Jaleo. Al final estem ratllant de què consideram popular, no? I és un debat molt interessant, de què és la música menorquina o de què consideram la música popular menorquina. I podem tenir una... I podríem tenir un gran debat sobre què és la música popular menorquina, perquè una persona podria dir no, la música popular menorquina són les jotes, els fandangos i això que han ballat tota la vida des del segle XVIII. Una altra persona te podria dir, bueno, també les cançonetes i això. Una altra persona també te podria dir no, però és que les cançons de veneres que de música menorquina, encara que siguin des dels anys 60 cap aquí, també
0: forma part del repertori.
2: També forma part del repertori.
0: I si la majoria, o un esgruix important, no sap que tenen un autor concret, la majoria de les vegades encara es viu.
2: Exactament. I en aquest cas, la cançó de Sant Joan passa això, o en el cas d'Esvagros, que han transformat la cançó de Sabaters en la cançó d'Esvagros, no? I l'han repopularitzat d'una certa manera, no? Al final, en què mos quedam, no? En que la música popular, la música tradicional, no ho és tant per les característiques formals, creatives o l'essència, diguem, que inexistent essència de la cançó, sinó amb surs i la significació que li donam, no?
0: M'ha semblat molt interessant aquesta paraula de ressignificació, perquè crec que dona molt de compte de quin és el mecanisme que opera
2: exactament
0: en la música popular.
2: L'altre dia i pensava en un tema, el darrer toc de Fabiol. El darrer toc de Fabiol és un invent moderníssim. Mm-hmm. Vull dir, no... Si pensam en Ciutadella, és el retrat de Fabiol, que ara és un acte multitudinari en el qual tot s'acaba i plors, i jo mateix, no me n'amac, però el darrer toc és un descuit, neix d'un descuit, d'un fabioler que havia d'acabar de sonar des Fabiol dins Casca Gessenyó i segueix sonant fins Casca Gessenyó i ja ho han transformat en una tradició, no hi han ressignificat i a més li han donat un significat nou, el primer toc de Fabiol i V3, tota la comunitat autònoma mirant allà com si li anés l'orgull patri per mirar el primer toc de Fabiol i en Sebastià que tremola, masquí meu i hòstia, i són moments que han passat a ser d'una cosa, no vull dir banal, però insignificant.
0: Anecdòtica, tal vegada.
2: Anecdòtica i transcendent a ser el moment d'un moment de comunió de tot un poble i de significació, no? Totes aquestes coses són aquest fet de ressignificar. I és el que a vegades, des de sectors, diguem-ne, més conservadors i tal vegada més... no tant...
0: Essencialistes
2: de tot això, no entenen precisament, no? Aquesta necessitat de que si volem que hi hagi una cultura que mos unesqui, que mos traslladi, ha de ser significativa i per això la ressignificació, no? Necessitam que aquells productes, aquells artefactes culturals que emprem mos signifiquin qualque cosa, mos emocionin o mos suposin qualque cosa. I malauradament, en tot això, malauradament no, però sí o sí hi han entrat altres factors avui en dia, no? Com tot el món digital, tot el món de les xarxes socials i la necessitat de fer-ho públic. Mm. Però tots aquests elements mos donen a entendre això que ha passat. I em faig un petit excursus i torn tot d'una, perquè ja fa una estona que xerro, però a passar, per exemple, amb el Vall de Bot. Uh-huh. El Vall de Bot a Mallorca. El Vall de Bot a Mallorca ha tingut un fenomen social i aquí a Menorca no hem estat capaços d'aquella recuperació, aquella empenta que va néixer en els anys 70-80.
0: Uh-huh. Sí, perquè el procés era el mateix, apareixien grups folclòrics o grups que es dedicaven a la recuperació de la música popular a la vegada, tant a Mallorca com a Menorca, i a Mallorca van tenir aquesta explosió de...
2: I aquesta capacitat desballar. De transformar una cosa que s'havia recuperat des del franquisme, que s'havia recuperat des del producte turístic, uh-huh. es ressignificar-la i tornar-la a dotar de significat, però no només significat identitari, que també en té, però també de significat de gaudi, de que podem xalar, podem passar-nos bé ballant músiques que feim, que tenen unes arrels amb el nostre passat i això, i bueno, tu ho sabràs millor que jo, que amb Salvaida també ho ha fet, no? D'agafar aquells ritmes, aquella de son i transformar-los per donar-los una nova significació.
0: Mm. Molt bé. I parlant de significació i d'aquest fenomen de cançons que n'inspiren d'altres i passen a formar part del corpus popular, en volem escoltar una altra que no és a sa festa com a celebració protocolària, sinó festa per riure i xalar, l'absència de feina i els temps d'esbarjo. Em era molt habitual sortir del poble, i aquí tenim un fenomen que és molt de llevant, que és l'existència de petites urbanitzacions a la costa, com són Esmortà, la Mesquida, el Grau, també en el sud de Sant Lluís, la Punta Prima, Mirien Colla, que eren petits cases d'estiueig, en què la gent del poble sortia als estius, però també qualque cap de setmana a fer vegues i a xalar i a riure. I tot això, com no, sempre també anava acompanyats de música. I una d'aquestes poblacions és Esmortà. Esmortà és un petit un conjunt de cases i hi ha una cançó que es diu A romandre Esmortà i anem a escoltar-la. Se n'han fet moltes versions, efectivament, i m'ha costat triar quina, però penso que per parlar de música popular havíem de fer un homenatge a una de les nostres grans divas de la música popular, que és la Joana Pons, i aquí tenim la versió feta A romandre Esmortà.

0: Bé, un clàssic d'aquest tipus de música, música per anar de vega, música de festa així més extensiva, xerra de tots aquests elements que són propis de les sortides de la vega, estiar, amb es menjar, seguir terra, es pescar, tots els tòpics junts allà, i és interessant, no? com a fenomen. A més, tot i que ressalti molt aquests elements amb els instruments i ritme que consideram, perquè ja hem dit ara que és menorquí, que no és, però que s'ha consolidat, diguem, darrerament com a música menorquina, no som us fuig que és un deix molt de ranxera.
1: Bueno, jo vull dir, començar dient que en Joana Pons, si no ho tinguéssim, l'hauríem d'haver d'inventar, perquè és que ha fet una feina espectacular per Menorca, no? I com a referent de tantíssimes coses, no? I la cançó d'Esmortar és una cançó d'aquelles que segurament no deu tenir més de 100 anys, no? No crec que en
0: tingui. Sí, no crec que tant. No crec que en tingui tants. De fet, Esmortar no sé si els té 100. Sí que els té, perquè hi ha la primera casa, que hi ha una inscripció que posa 1900 i cosa. No? Vull dir...
1: Però com aquesta cançó ja és com... Segurament deu tenir el fi de l'autor, deu ser viu o això... I mos ha quedat com una cançó popular, d'origen dubtós i totes aquestes coses, no? Però mos ratlla d'aquest tipus de festa, no? I crec que a vegades l'oblidam. Es navega, es fet aquest de traquetser la mà per no nedant, però no traquetser la mà.
0: Interessant, no sapigues nedar, és una cosa que també va molt lligada amb el turisme.
1: Amb el turisme, no?
0: Es gaudir la platja és una cosa que sembla molt menorquina i no ho és.
1: I es fet aquest de desgaudi amb espais fora de la ciutat i també m'ho relaciona molt amb això, quan deien, no és món obrer i tot això. I totes aquestes cançons, no, que configuren aquest corpus que mos du a una festa dins el que dèiem de festes patronals o festes majors, que jo crec que són més festes majors que patronals. A Sant Joan no ho és, patró de Ciutadella. Que mos duen a un moment de festa que jo crec que és tant o més important que els cavalls. I jo és que de tal vegades per de formació professional, però el fet de que obriguem les cases, que entrin dins que nostra 50, 60, 100 persones, menjar, beure, cantar fins a esclatar, mai millor dit, que després hi entrin els cavalls, però o sigui que la festa s'entri tant dins les cases amb aquest repertori que mos han anat creant a partir de ressignificacions, a partir de cançons relativament noves. Jo no és que sigui un gran viatger, però bueno, sí que he visitat altres festes i no ho veus al món, ni en festes d'aquelles que dius, d'aquelles que són de la UNESCO, d'aquelles que són festes que reconegudíssimes. Jo no conec cap altra festa que el factor ciutadà sigui tan important com Sant Marc, i no per fer votar els cavalls en mig de la plaça, no, per aquest fet de dir, obrim que nostra...
0: Tothom és benvingut,
1: passau, mengeu, bebeu, és igual...
0: Cantau, traig les guitarres, a tota cutxeria oberta hi ha una guitarra a punt per
1: i
0: sonar.
1: I és això, i jo m'assembla espectacular. I aquestes cançons de Roman d'Esmortar, les cançons d'en Tòfol Mús, de Ortega Monasterio, de tant d'altres...
0: A Romandre, les Gavines, tota la parla de...
1: Tot aquesta mos creen aquesta festa, aquest gaudi, aquesta diversió que és importantíssima, no? I és això, i la música i la festa, tu ratllaves abans de les dues festes, no? De la festa particular i de la festa com més fora
0: de gaudi.
1: De gaudi. I per jo... és bé, jo he dit tantes, la cultura popular està poc estudiada i la cultura popular que hem estudiat molt a Menorca de la festa ha estat aquesta, no? Dels protocols, del primer toc, del caixer senyor, del caixer bala, dels orígens dels cavalls, vale. Però qui s'ha aturat a estudiar, a entendre aquest espai que la música propicia, entre altres coses, que és aquest espai social que es produeix a dins que teva mateix, però
0: que meva, jo et som descobre portes també, ve, arriba, canta, menja, veu,
1: i que nostra, i nosaltres també ho hem seguit, no? És la música com a facilitador d'aquest intercanvi social, d'aquesta comunió que se produeix durant les festes, no? A romandre esmortar, i tornant un poc enrere, morralla d'aquest obrerisme, no? I també n'havia enratllat antes d'entrar, i precisament enguany de Sant Josep Anselm Clavé, una persona que va impulsar su moviment obrer des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva de
0: comunió.
1: De comunió, okay. Precisament, i va impulsar precisament els cors, els famosos cors Clavé, com una eina de comunitat obrera, no? Uh-huh. I els cors Clavé, que potser m'ho sonaran raros, però no deixen de ser l'Estudiantina de Ciutadella i Sorfeón.
0: I Sorfeón Maunès, quan va néixer l'any 90.
1: Són els deixos d'aquesta cosa. I aquesta propensió a cantar, aquests deixem-lo dolç, aquests vagrossos, totes aquestes coses, per jo, tracen una línia a partir d'aquest moviment obrer, no? I aquestes cançons que ratllen de sa festa, de s'espai en el qual mos trobam fora de sa feina i gaudim, pues són producte, entre altres, de tot aquest moviment.
0: Molt bé. Has parlat de Deixem-lo dol, també com a mostra, perquè de festivitats ens han centrat en les festes majors, però de festes n'hi ha al llarg de tot l'any. Deixem-lo dol va lligat a Pasqua, a la festa de Pasqua. Té un origen religiós, però és una música que ultrapassa, diguem, tota significació religiosa i fa aquesta feina de comunió, perquè Deixem-lo dol, si algú no sap què és, ara tampoc no reproduirem cap cançó de Deixem-lo dol, però es basa en cançons cantades a partir d'un cor, un cor que canta dins l'Església primer i després que surt en el poble a oferir-se com a tal. Són músiques també lligades a aquestes festivitats, i al llarg de l'any, deim que en xerram, impliquen comunió, festa i música, tot va com un pack. També una altra de les festivitats és Sant Antoni. Sant Antoni és una festa que, excediada del poble de Menorca, va ser declarada en el seu moment com a tal, rememora un esdeveniment històric, la conquesta de les tropes catalanes l'any 1287, però representa això, també és una època de comunió. Això a Mallorca, tot i que sigui la diada de Menorca, Mallorca és encara molt més visible, les grans festes d'hivern a Mallorca, el Sant Antoni. És probable que aquest Sant Antoni com el viu a Mallorca, de comunió en els voltants del foc i les torrades, que ara s'estan com a recuperant al llarg dels darrers anys a Menorca, però segurament eren més presents en l'antiguitat de fa més anys. No sé si en tens coneixement, Jordi, d'aquest fet.
1: La veritat és que no, però sí que, aprofitant, ja que l'he dit, hi ha un llibre del segle XVIII, de final del segle XVIII, de Lindemann, que és un senyor que va aparèixer per aquí, per Menorca, un viatger, que ratlla un poc de les diversions de Menorca durant l'hivern, durant tot l'any, no? Uh-huh. I fa una reflexió, bueno, fa un comentari que, bueno, ratllen de com la gent se diverteix, no? És a dir, després de treballar durant tot el dia, tota la seva diversió a la nit es redueix a tocar la guitarra i un parell de castanyoles. Les dates durant les quals s'ofereixen són de l'època de Carnaval, no ben bé Sant Antoni, però sí que en aquesta època més d'hivern,
0: no?
1: I els dies de Sant Joan, Sant Pere i tot això. Vull dir que trobam que la música i la festa ha estat un punt lligat. Sant Antoni ha estat una festa molt ciutadellenca, jo crec, fins als anys 80, en la qual la declaració de Sant Antoni com a diada del poble de Menorca, que crec que tothom i bé d'acord, de moment encara no hi ha ningú hi tornat a debatre sobre el tema.
0: Com ha passat a Mallorca, per exemple.
1: Com ha passat a Mallorca. S'ha transformat i s'ha creat aquest punt. És curiós, Bep Portella, un tècnic de cultura d'on era molts anys a Mo,
0: i estudiós de la cultura popular,
1: feia un comentari, no me'n recordo quin llibre, de que la festa de Sant Antoni s'ha mallorquinitzat, la festa de Sant Antoni i Menorca s'ha mallorquinitzat, no? amb aquesta idea de les torrades, sí. Inclús trobam a Sant Climent que han creat una colla de dimonis, dos cagrossos de dimonis que surten només per Sant Antoni, molta de la mallorquina, no? La música és per tot i Sant Antoni és una festa en la qual s'ha tractat de concentrar l'essència d'allò que és menorquí, no? Els instituts s'hi fan els glosadors, se mostra el dia que hi ha tallers de llata, se fan balls de fandango, bueno, totes aquestes coses, no? I veiem també com aquesta part de la música ens uneix. Mm-hmm. Què mos passa a Menorca? Jo aquí volia introduir una cosa, que és el tema que no tenim himne. I és un debat...
0: És un debat llarg. De fet, segurament és un debat que no ha transcendit públicament, però que en les esferes institucionals, d'una manera o d'una altra, sempre hi ha estat. I és cert que no és un... No crec que sigui un debat fàcil. Bueno, un debat és molt fàcil. El que no és fàcil és triar quina cançó podria ser l'himne de Menorca.
1: Jo crec que no l'han de tenir. I som, tal vegada som un poc radical amb aquest tema, però... Els himnes que mos trobam són himnes del nostre entorn més proper, són himnes sobretot nascuts d'una època de romanticisme, de finals des de 19, principis dels 20, i jo, que me perdoni, però al costat de la Balanguera o en Pons s'hi posa molt, molt seriosament, o serà complicat trobar una lletra
0: i un himne que representi tantes coses com la Balanguera.
1: Clar, què mos passa, però també si fem una reflexió en quant a això, què podríem dir? Tenim referents en pretèrits de que puguin construir aquest imaginari de Menorca, tenim Pàtria d'Àngel Ruiz i Pablo, però poca cosa més. I com l'han creat aquest imaginari de Menorca, no? D'aquesta identitat menorquina, sobretot l'han creat a partir de les cançons dels festivals de la cançó de l'O. Això és la meva teoria, home. La idea de que de Menorca com a ens en el qual lluam i cream una cançó és molt recent. Jo, bueno, de fet, un dels treballs meus versa sobre això, sobre que has fet de que cream la imatge de Menorca pels turistes amb els festivals de la cançó dels anys 60, però els primers que molt la creem som els menorquins. I Menorca, l'illa dels vents, Menorca blanca i blava, la Menorca
0: que veu el turisme que arriba i t'arrabassa la caseta, sí. Jardí, la barqueta,
1: I
0: com ets a parlar del Lucas, no?
1: tot aquest imaginari de Menorca, tot aquest imaginari de menorquinitat que s'ha estès, i jo crec que pràcticament per tot, musicalment neix per això. I clar, tornant a Sant Antoni, la diada del poble de Menorca, quin imaginari hem de reflexionar, hauríem de posar en aquest himne, no? Aquest imaginari creat a partir de la mirada turística, de la mirada, diguem-ho així, colonial, de voler colonitzar Menorca, no? I Pau Obrador, sociòleg àmpliament conegut en aquesta taula, ratllava, no? També de com Menorca se converteix en... es feminitza i es converteix en una dona objecte de desig, i si ella se converteix. Això d'hem de fer himne de Menorca, aquest imaginari diguem-ho així, sexualitzat o feminitzat de Menorca, o hem de cercar un imaginari...
0: Allò de Menorca és un jardí florit, Menorca és un jardí florit, les menorquines són roses.
1: No? És un tema ampli, però bueno...
0: Tornem a Sant Antoni. I escoltem una versió de fet que va recuperar Subaida, grup que molts coneixereu, en el qual vaig tenir el gust de participar, que en el primer disc recuíem una de les tantes melodies que hi ha recuïdes de Sant Antoni, perquè no només n'hi ha una, perquè també tenen gràcia i enllacen un poc amb això que dèiem. Les melodies són diferents, però totes acaben parlant de la festa de Sant Antoni, del dimoni, de com juguen a 31 i de coses que inciten a la festa. Aquesta melodia recuperada que només apareix a Menorca, la trobam aquí, tot i que escoltareu a l'àudio un inici que també vol fer luet en aquesta tradició mallorquina de les xeremies, com hem dit anteriorment, no són un instrument específicament mallorquí, sinó que a Menorca també en teníem existència.

0: Vam sentit aquest inici de aquest estoquet de participació ciutadana, et sentien escrits aquests de fons, que és allò que representa la festa i allò que Sant Antoni també no sabem si ha estat, volem que sigui, a Mallorca sabem que és així exactament, i les festes en els fons tenen aquest component, no? No sé si vols comentar qualque cosa de més sobre la cançó aquesta que hem sentit de Sant Antoni.
1: Bueno, no, jo crec que m'ho fan falta molta gent que faci música i repensi la música des d'una mirada tradicional i d'arrel. Tenim casos, bueno, tenim Salvaida, que va existir en el seu moment, però avui en dia tenim Figues d'un altre paner, tenim Anna Ferrer, que també fa coses, tenim el Bastió de Silla, tenim gent...
0: Tenim les Galles a Pastera, no te n'amaguis,
1: no,
0: en Jordi també té un grup, tot i que és molt modest, fa una gran aportació amb el seu grup a la música també d'arrel.
1: Bueno, i crec que com comentaven abans, no, la música d'arrel no ha de ser només tocar els fandangos que han tocat tota la vida, sinó a partir dels fandangos que han tocat tota la vida poder fer altres coses, no? I poder donar altres significats i poder donar noves perspectives en el futur. La música tradicional és una música que mos connecta amb moltes coses, i jo crec que no mos connecta tant amb el passat, sinó amb la comunitat. Hi ha gent que vol o entén que la música tradicional mos ha de connectar amb el passat, també, no ho negarem, però jo crec que mos ha de connectar més amb el sentit aquest
0: de pertinença.
1: I això, que no me vengui ningú a dir que som un nacionalista, un separatista o aquestes coses, la comunitat es pot fer de moltes maneres que no necessàriament vulguin dir això. La comunitat es crea amb la festa, es crea amb la cultura, es crea amb soci, es crea en molts àmbits, i és una manera que tenim els humans de que la nostra vida sigui molt millor. I la música, tot això, la festa, ho encamina.
0: Molt bé. I Arrelats té també aquesta funció, el programa nostre, que vos pot descobrir aquestes petites joies i fer aquests plantejaments que són tan necessaris per la cohesió de la nostra, del nostre poble, de la comunitat allà on vivim. Per tant, bé, i arribam cap al final del programa, en la darrera cançó, la cinquena d'avui. I si hem passat per les diferents festivitats, arribarem a Nadal, falten 3 mesos encara, però Nadal és un moment de canvi de cicle, ho ha estat sempre, és d'aquelles festes cristianes que en el fons no deixen de ser una reinterpretació de festes paganes, perquè totes les cultures tenen un canvi de cicle, i aquella època és el solstici d'hivern. I bé, però Nadal és cert que per una banda de part pagana passat a part religiosa, però de part religiosa passat a part comercial. La societat capitalista també ha donat una visió molt clara de Nadal, enfocada com a grans festes de consum. I això ha fet que associem en aquestes festes cançons de Nadal superinternacionals, com Feliz Navidad o Blanca Nit o I Wanna Wish You a Merry Christmas, que són les cançons, el fil musical que sentim constantment a qualsevol centre comercial o cançó que anem quan arriba Nadal. Però també tenim cançons nostrades, perquè el Nadal l'hem viscut tothom. I bé, n'hi ha que són d'un entorn més proper, aquestes cançons catalanes, com el 25 de desembre, o el desembre congelat, o d'altres que tenim, o les 12 van tocant, l'Onoi de la Mar, etc. Però n'hi ha que algunes poques que hem conservat, però n'hi ha que són específicament menorquines, i m'agradaria que n'escoltem una. I em permetreu un poc sa llicència d'avui posar una cançó que s'ha convertit en cançó coneguda fora de Menorca, pel fet que bueno, és una cançó guapa, és pròpia, aquí es coneix com la cançó del Pastor Gran, però fora de Menorca la coneixen com a Nadal a menorquina, aquelles coses de l'imaginari. No sé si tens, vols fer qualque comentari d'aquesta cançó que sentirem ara.
1: Aquesta cançó, bueno, és un exemple de com tu institucional o tu formal sempre necessita la necessitat d'anar acompanyat d'aquesta part més informal, no? Tenim molt d'exemples, inclús encara en la societat d'avui en dia menorquina, que ha passat tot un procés d'industrialització, de turistificació durant molts anys, d'aquests exemples de músiques, de cançons que han sobreviscut i no sabem gaire ben bé com tot aquest procés i segueixen vigents, no? És en aquest cas de la Nadala menorquina, en què la versió que posarem de crec que de música nostra, sí. uns grans referents a la música de les Illes Balears, però també trobam exemples, altres exemples com recuperats, no? Trobam en el Nadal mateix la Sibil·la, que no havíem, que s'havia deixat d'interpretar i que havia tingut so, i des del boom de la declaració del Patrimoni Mundial de la Humanitat, tothom tenia Sibil·les i tothom ens ha recuperat. Així, molt bé, mira, música que afegim a la nostra. O d'altres molt poc conegudes, com el cant de la sentència, la Setmana Santa de Migjorn, i no sé si Mercadal també la fan en els divendres sant, que es canta la sentència, que és un cant molt específic
0: d'aquell dia
1: amb un català antic i que se fa, no? I que se produeix. És una cosa molt excepcional, no? I tots aquests elements que acompanyen la religiositat, tot allò més formal, aquell intent de diguem-ho així, controlar un poc la societat, perquè la festa Nadal, no sé quant és que llegia, que no deixava de ser la festa que des de, sobretot, el protestantisme i després per extensió nosaltres en quant comercialment, havien intentat controlar una mica tota la disbauxa que es produïa durant el Nadal, no?
0: Sí, perquè ara nosaltres tenim la imatge d'unes festes molt pausades, molt de cara endintre.
1: Sí, no? I no deixen de ser festes hi ha testimonis de festes més explosives, que vindrien a ser un poc els Sant Antoni sí. mallorquins, no? Però això, i aquesta cançó que no és, té un punt religiós, evidentíssimament, però que no deixa de ser una cançó jocosa, una cançó alegre i una cançó jo diria és que ni litúrgica, és una cançó que sí, ja és moment d'això, però que mos permet veure això, no? com al final la cultura és tot un continu, i ja és darrer punt teòric de tot això, moltes vegades intentam encapsular les manifestacions culturals amb alta cultura i cultura popular i tot això, no? I no fer res més que ratllar, però al final tot és un contínuum, i allà on posant-se divisió és un punt complicat. Aquesta cançó evidentment és una cançó popular, però està inserida en un moment seriós, no? Bueno, donaria per un llarg debat.
0: Escoltem la cançó del Pastor Gros.

0: Si hem sentit, és una cançó, a més, arranjada d'una forma increïble per aquests referents de la música, que són música nostra, són mallorquins, i adapten aquesta cançó menorquina. I si ho he escoltat bé les estrofes, hi ha una tornada i després n'hi ha dues, eh? Jo som el pastor més gros i llavors la següent que diu jo som el quart pastor. La casa pregunta és, i el segon i el tercer on són?
1: Ei, no sé. Devien ser de festa, segurament.
0: Segurament devien ser de festa prenent alguna cosa. Bé, fins aquí el nostre programa ha estat, esperem que hàgiu passat una bona estona parlant de la nostra música i en aquest cas també de la festa que sonava el programa. Volem donar les gràcies a en Jordi Orell per haver acceptat la convidada i per haver estat aquí explicant-nos aquestes coses tan interessants sobre la música, sobre el fet popular, sobre el gaudi, etc. Gràcies, Jordi.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i enhorabona tant a tu, Joan Carles, com es fa per fer aquesta iniciativa tan potent de fer ràdio en català i de fer ràdio sobre la nostra cultura en un sentit molt ampli que crec que és més que necessari.
0: A tu, Jordi. I gràcies a l'equip del programa, en Cristian Pons i en Txec Pons. Recordeu que ens trobarem a Ràdio Far comentant les nostres impressions sobre la música menorquina i d'arrel, juntament amb altres programes de gran valor. Fins aquí, Arrelats. Esperam que us hàgiu sentit a gust. Fins la pròxima setmana.
2: Bones festes.
0: Bones festes.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: DocFest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Bon dia, estem aquí gravant des del Menorca DocFest en aquesta tercera jornada del Festival de Cinema i Fotografia Documental en aquesta edició del 2020. Avui entrevistam en Montse Armengou i en Josep Morell.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Sobre la projecció d'Ernest Lluch, Lliure i atrevit, un documental coproduït pel programa Sense Ficció de TV3. Aquest documental, que està dirigit per Josep Morell i Jordi Vilà, vol ser un viatge personal i íntim a la figura política d'Ernest Lluch gràcies a les declaracions amb amics, companys, periodistes i familiars que el van conèixer. Per qui no tingui tantes referències d'Ernest Lluch, farem una petita introducció. Ernest va ser un agitador del pensament amb una gran capacitat d'enlluernar la gent amb noves idees. Va ser una de les persones que va ajudar a posar els fonaments per modernitzar Espanya amb la implementació de la sanitat pública universal i gratuïta i la primera llei de l'avortament. Durant la seva trajectòria humana i professional, Ernest Lluch va conèixer en profunditat la realitat política i social de València, Catalunya i Euskadi. Va veure com es feia política a Madrid i va reflexionar sobre els seus problemes, molts dels quals encara hi són presents avui dia. El documental analitza el paper de Lluch dins del socialisme català i valencià i vol explicar què va impulsar-lo en l'època àlgida del terrorisme d'ETA a viure llargues temporades a Euskadi. Allà va ser membre de l'Orfeó Donostiarra, soci de la Reial Societat, i va formar part del moviment pacifista El Carri, treballant sempre per construir ponts de diàleg per acabar amb la violència. La paradoxa, però, va voler que el comando Barcelona, fent ús de la violència amb la qual Lluch volia dialogar, l'assassinés al pàrquing de casa seva el 21 de novembre de l'any 2000. Josep Morell és el codirector, com hem dit, del documental Ernest Lluch, Lliure i atrevit. Ets periodista, membre de l'equip fundacional de Catalunya Ràdio i Premi Ondas 2018 per Els homes del silenci. L'any 92 va entrar en l'equip de l'agència CAP a Barcelona. Vas fer més d'un centenar de programes 24 hores i tota mena de documentals. També has estat membre fundador de la productora La Quimera i més recentment d'Otocar.
2: Otocar. És un homenatge a Tintín, això.
1: Ah, clar!
2: Clar, és un homenatge a Tintín. Jo soc un tintinòfil i vam decidir que li posava un nom a Otocar. Molta gent diu Autocar i coses d'aquestes, però no em preocupis. Sí, home, sí.
3: No et preocupis, a nosaltres ens diuen ciència-ficció.
1: Ciència-ficció.
2: Sembla un programa d'Iker.
1: Amb aquesta productora és amb la que has dirigit el documental que presenteu avui. I Montse Armengou, ets directora del programa de documentals Sense Ficció, no Ciència-Ficció.
3: Exacte.
1: De TV3. I els teus
3: ens han arribat a dir sexe-ficció, també. Sí, sí.
1: Ostres, sí. Això ja és una
2: altra. Amb els temps que corren, allò...
1: Bé, doncs, els teus treballs d'investigació, com els nens perduts del franquisme o els internats de la por, han tret a la llum aspectes desconeguts de la dictadura, han estat premiats internacionalment i han arribat a les Nacions Unides. Has participat en conferències a diverses universitats del món i has participat també com a docent en diversos màsters i el 2017 va ser professora visitant a la Universitat de Nova York. Benvinguts tots dos, moltes gràcies per atendre'ns i per ser aquí al Menorca DocFest. És tot un plaer i un privilegi. Vull presentar el documental que repassa la vida d'Ernest Lluch. Quina va ser la idea principal després de 20 anys de la seva mort per fer aquesta proposta?
2: De vegades les coses surten per casualitat i aquesta va sortir per casualitat.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí, sempre. No, jo de vegades tinc idees, doncs, he tingut idees d'algun documental, com per exemple el de Bestiar Negre, venint amb moto des de casa meva a Barcelona, per l'autopista i pensant, i dic, ostres, i si li dic a aquesta persona de fer això? I aquesta és una d'aquelles. Un bon dia, amb una conversa, amb un amic historiador, que és en Joan Escolies, que havíem treballat junts ja amb el projecte dels Homes del Silenci, que explicava el retorn de Tarradellas i el restabliment de la Generalitat de Catalunya 40 anys després. Em va dir, diu, estic fent un llibre, una mena de biografia sobre l'Ernest Lluch. I dic, home, doncs... Dic, si vols et passo les galerades. I l'estiu del 2018, aquí a Menorca, al Caufà, em vaig llegir les galerades del llibre. I després de llegir el llibre vaig dir, aquí hi ha una història. I a partir d'allà vam començar el llarg i farragós procés de construir una coproducció a tres bandes, entre Televisió Espanyola, TV3, Euskal Televisa, i al cap d'uns mesos, 8-9 mesos després, hi havia tots els diners per fer possible la producció i la realització del documental.
1: Els compromisos de coproducció aleshores van ser previs al començament del documental. Exacte.
2: Si no hi ha els diners, no pots començar. Aquest és trist, però aquest ofici és així. Fas tota la recerca prèvia, fas una inversió de temps brutal per poder fer possible explicar una història.
3: El mèrit que tenen és que després de tot aquest desgast de temps i energies els hi quedi temps i energies per fer el que realment importa, que és el documental.
1: Perquè estem parlant de quin any va ser que vas llegir el llibre?
2: A l'estiu del 2018. Al gener-febrer del 2019 ens vam presentar a la Comissió de Documentals de Televisió Espanyola. Clar, a més, és el joc dels disbarats, mai coincideixen les comissions. Primer és una Televisió Espanyola, quan tens una pots anar a ETV. No, ETV va ser l'última, va ser la més ràpida, va ser l'última. Va ser a començaments ja del 2019. Després de Televisió Espanyola va ser l'IFEC, l'Institut d'Empreses Culturals de Catalunya. Després va ser a TV3, que en aquells moments TV3 estava, no hi ha diners, no sé quan ho faré, aquesta cosa de la gestió de pocs diners. I després va ser ETV, 8 mesos. Per aconseguir els fons per poder fer el documental.
1: I què va ser el que et va cridar l'atenció de la història que explica el llibre?
2: El llibre, jo crec que em descobriu un personatge que jo que havia vist, que no vaig arribar a conèixer, perquè primer per diferència d'edat, quan ell el nomenava ministre, jo acabava la carrera l'any 82 i havia acabat a servir militar, com aquell que diu. I em va semblar interessant, o ens va semblar interessant, poder fer un exercici de memòria històrica per explicar qui era aquella persona. Tothom, tenia una, el documental té un inconvenient, si vols, que hi ha un spoiler, tothom sap al final.
1: Exacte. Sí.
2: I llavors, com construeixes això i de quina manera? Llavors vas rascant i vas descobrint que Ernest Lluch és una mena com d'agitador cultural, intel·lectual, una mena de lliure pensador. La millor definició, creguis d'ell, la van fer fa uns mesos al diari Vasco, que deien, parlant d'ells, lògicament, parlaven, deien, Ernest Lluch va ser un intel·lectual, un home de la il·lustració, que sabia de tot, que va intentar comprendre els bascos. I aquest és segurament el seu gran, aquesta part d'aquesta mirada polièdrica que hi ha sobre ell, l'aspecte que menys es desconeixia. És a dir, un tio que va voler conèixer tot, que va fer estudis, dels que va arribar a saber més coses del terrorisme basc en el seu moment, fent estudis econòmics sobre les localitats d'on sortien terroristes d'ETA, membres d'ETA, per què, quins... Era professor de història de l'economia, intentant esbrinar tot això. I això ens va dir, hòstia, aquest tio val la pena. I va ser perquè ens vam tirar a la piscina amb aquesta història.
1: Jo recordo que la seva mort va ser una de les més sorprenents per la gran majoria de la societat, no? Precisament perquè era una persona que estava intentant construir ponts de diàleg, com deien.
2: Perquè segurament hi ha un moment determinat que, com et diria, tot el que és la lluita armada al País Basc decideix que, però passa en tots els processos polítics, és més fàcil eliminar el que intenta construir ponts, i perquè quan un conflicte es cronifica i dura més de 15, 20, 30 anys, acaba convertint-se en un modus de vivendi per la gent. No s'ha de fer res més que viure en un pis franc, atracar bancs per tenir diners i seguir empaitar gent, fer fitxes de quins són els seus horaris, i fer accions terroristes.
3: I al revés, i per part de l'Estat també tenir un enemic, que diem, no, per tant era impossible el diàleg, està claríssim.
2: I a més pensa que això passa en un context molt concret, any 2000. Governa el Partit Popular. José María Aznar està al cap del govern. José María Aznar, si la memòria no em falla, el 96, ha patit un atemptat d'ETA que el salva, el seu cotxe blindat, tal. Encara que després se sap que tenien converses i parlàvem, de cara a l'opinió pública són els menys interessats en que hagi diàleg. El que passa el dia de la manifestació a Barcelona davant les paraules de la gent manierga els deixa, ostres, vostès que puguin, dialoguin. Pues, això és el que no es feia. I a més es converteixen de manera, jo diria, execrable a les víctimes del terrorisme amb una eina política per afavorir els seus interessos.
1: Amb quins testimonis i persones vau decidir comptar en el documental i per què? Com, no sé si també com a coproducció vau estar una miqueta ficats en el procés de documentació i de guió del documental?
3: Bé, el contacte sempre és estret i de fet aquesta és una de les coses que des que jo vaig assumir la direcció del programa fa 3 anys era una mica la meva intenció, entendre que tant si fem una producció pròpia des de TV3 com si la fem associada o coproduïda, som un tot i tenim un diàleg permanent. En el cas d'en Josep, que ens coneixem des de fa molts anys i personalment i per la seva vàlua personal i professional, encara és més fàcil. Jo el que destacaria és que dels treballs d'en Josep de Morell amb el Jordi Vilà, que fan molt bon tàndem, aquesta mirada que tenen sobre fets històrics, aquest revisitar la nostra història de vegades més immediata, ens permet unes aproximacions que passats uns anys, passats 20 anys de l'assassinat de Lluc, pots posar, diguem-ne, molt més les coses a lloc, no? Per exemple, quan ara el Josep deia el personatge de Lluc, a mi m'agrada molt aquest documental perquè no el presenta com a víctima, que també, òbviament, és una víctima de l'absurditat del terrorisme, en primer lloc, el principal responsable i únic responsable de la desaparició de Lluc és l'organització terrorista que l'assassina, no hi ha altra. Però diria que d'aquest enfoc polièdric que ells fan en el documental, on hi ha molts més elements, ell apuntava doncs, la situació política que hi ha en aquell moment, quin govern hi havia, per què no interessava el diàleg. El diàleg no interessava, però no li interessava a l'organització terrorista, però no li interessava a moltíssima més gent. I no només no li interessava a un govern del PP de José María Aznar, quan analitzem què passa a la capçalera després de les paraules de Gemma Nierga, pràcticament no hi ha ni un polític que se salvi, ni d'allà ni d'aquí, que no quedin molestos i que no mostrin el seu malestar per les paraules de la Gemma Nierga. Per tant, 20 anys després, que un documental com el que ha fet el Josep i el Jordi disseccioni no només la biografia de Ernest Lluch, sinó què va suposar aquell assassinat, per cert, que jo el vaig viure personalment, estàvem en plena ofensiva del Comando Barcelona, que 2 mesos abans s'havia encarregat un regidor, un lampista
2: del
3: poble on jo vivia abans, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, a tocar de Terrassa, el lampista del poble, que va anar passejant-se amb la bomba a l'apa per tot el poble, anant a avisar a una casa del poble, on una família de l'escola, amics de la meva filla de l'escola, dient, mira, avui no t'arreglaré la caldera perquè m'ha sortit una urgència a Terrassa. I es va anar passejant pel poble a hora d'escola amb la bomba a l'apa enganxada. I
1: un
3: va
1: lampista.
3: Ser el lampista del poble, que era regidor del PP del meu poble.
2: Però
3: el lampista, perquè amb els pobles petits, doncs, m'entens? Vull dir, no vius
2: de la política,
3: ni de ser alcalde ni de ser regidor. Llavors, l'escalada que va haver-hi del Comando Barcelona, concretament, després de la famosa treva de més d'un any d'ETA, va ser algo esgarrifós, per no ja acabar d'adobar que en tots aquests atemptats dels comandos Barcelona estaven implicades personatges que havien tingut un pes específic, doncs, per exemple, en el moviment Ocupa de Terrassa, que jo havia seguit professionalment. Per tant, tornant a Lluc, penso que és un documental magistral de revisitar moments de la nostra història. Tota aquesta gent que diu que no cal mirar enrere, cal mirar molt enrere, molt enrere. I no cal mirar només fets que van passar durant la dictadura franquista, que potser és una mica la meva especialitat i en el que jo m'he destacat. No, no, no. És que si mirem fa 4 dies, això també ens permet veure quin tipus de qualitat democràtica és la que tenim.
1: Heu trobat a faltar en aquest sentit algun testimoni, algú que no hagi volgut participar en el documental?
2: Et diria que no. Tota la gent que li hem dit, pensa que hi ha un pervers vincle emocional entre molta gent de la que entrevistem i la persona de la qual parlo. Puc dir-te que és el rodatge que més vegades he tingut que parar.
1: Per qüestions emocionals, d'impacte emocional.
2: No? És brutal, és a dir,
1: estàs a aquesta, ja ho veig.
2: Estàs a aquesta distància. Els veus que brillen els ulls i dius, bueno, perdem. I si et fixes, hi ha 3 o 4 que tenen els ulls vermells.
3: Absolutament.
1: Moltíssimes vegades durant el metratge, oi?
2: Clar, és a dir, la tria dels personatges, tu preguntaves abans, la tria dels personatges l'hem feta, hem buscat 4 o 5 escenaris vitals de l'Ernest Lluc per explicar això, que és Barcelona-València, és un d'ells, l'altre és Madrid, l'altre és Santander i l'altre és Sant Sebastià, de Nòstia. A partir d'allà hem buscat gent que el va conèixer. L'exercici que fas, clar, la gent, la memòria és selectiva, això ja ho sabem. Tu i jo ens trobarem d'aquí 20 anys i ens en recordarem d'aquella entrevista que vam fer i tu la veuràs potser d'una manera i l'altra la veuràs d'una altra. És la suma de tota aquesta mena de mosaic bizantí que vas fent que t'ajuda a anar construint la grandària, en aquest cas, humana, personal, política, amb llums i ombres, perquè l'Ernest també tenia llums i ombres i se li pot criticar coses, però després hi ha el que queda. Hi ha un personatge que és l'únic que vam deixar, per dir-ho així, com te diria, amb una espurna d'emoció, perquè es va derrumbar, que és el Félix Lobo, que diu, fins i tot avui és una mala notícia 20 anys després.
3: De fet, una cosa que penso que cal destacar també és que, i per qui vulgui veure aquest documental, una cosa és que tu 20 anys després analitzis quina va ser la trajectòria i quina va ser la vàlua política i intel·lectual d'aquesta persona, però sense defugir les ombres. Perquè, per exemple, Ernest Lluc, que és una persona, no oblidem, que va ser detinguda per catalanista separatista a València en un determinat moment, després se'l considera la bèstia negra des del punt de vista del catalanisme i de l'independentisme, perquè és impulsor de la LOAPA i se'l considera, o molts se'l consideren, el responsable de que el PSC, el Partit Social Socialistes de Catalunya, deixin de tenir grup propi al Congrés dels Diputats. Per tant, és un personatge amb moltes coses incòmode. No és només el bonic senyor intel·lectual que va fer la llei d'avortament i la sanitat pública i universal, que això ens apuntem tots, això ens apuntem tots. I, evidentment, el respecte per una víctima absolutament injustificada del terrorisme. Però vull dir, el documental també aborda aspectes que, escolta'm, a algú li semblarà fantàstic que impulsés l'Europa i a altra gent li semblarà altament incòmode. I això també, emetre-ho a TV3, també vull posar en valor que tota aquesta gent que ens diu que sempre emetem continguts en una determinada direcció, doncs em sembla que això és una mostra fefaent de que abordem de manera rigorosa tots els punts de vista. Sense oblidar que, a més, estem parlant de documental, on, a més, ens podem permetre, vull dir, com que ja tenim moltes penes, reivindico que ens podem permetre la mirada d'autor. El documental, per sort, no té per què ser equànim ni balancer ni equilibrat. L'única cosa que ha de ser el documental és rigorós, punto.
2: Totalment d'acord.
3: Gràcies, Morell. Gràcies, Morell.
2: Hem d'explicar una història utilitzant elements cinematogràfics, elements de construcció dramàtica, però estàs explicant una història que és vera, que és veritat, que ha passat.
1: Sí.
2: I això, lògicament, pues, té aquests aspectes diferents de mirada política.
1: Correcte. Creieu que, com dèieu, avui dia ens farien falta més personatges polítiques amb el carisma i la tenacitat d'Ernest Lluch? Trobeu a faltar aquesta incomoditat?
2: Jo et diria una cosa. Jo quan era jovenet, anàvem al cine i al cine hi havia un senyor que era l'acomodador, que enmig de la foscor tenia una llanterna i il·luminava i diu, aquesta és la seva figura o aquesta és la seva butaca. Llegia l'altre dia una frase d'algú que deia el ruido ha conquistado el mundo. Hi ha tant soroll, a totes hores, hi ha tant soroll. Pretenem ser la generació més ben informada de tots els temps, però som els que tenim segurament menys criteri per determinar, no ja que està bé o que està malament, sinó per determinar alguna cosa tan normal que és veritat o és mentida. Jo crec que sí, que ens fa falta mirada de gent. Sempre recordaré, però això ho parlo a nivell personal, el 2001-2002 jo estava de rodatge a Egipte per un programa, una sèrie que fèiem, una cosa per TV3, i allà em vaig assabentar, per exemple, la mort d'una persona que dius, hòstia, la llegia i el que deia allà escrit em feia pensar. Vázquez Montalbán. Va morir d'un infart, d'un atac de cor, a l'aeroport de Bangkok, allò escenari d'una de les seves novel·les.
1: Correcte, sí.
2: Falta gent que pensi. Lluc pensava. Podria estar d'acord o no, però pensava i feia reflexionar. Vázquez Montalbán pensava i et feia pensar i et feia reflexionar. Avui en dia ens envolta la religió.
1: Teniu data d'emissió per
3: sí,
1: documentar
3: sí, sí. La matem el dia 17 de novembre. De fet, faltaran pocs dies per al seu 20è aniversari. Sí, sí, ja està pensat precisament perquè sigui, a més, la setmana de l'aniversari del 20è aniversari de la mort de Lluc. I tant. Volia afegir també d'aquest documental excepcional una vegada més l'aposta de realització que s'ha fet en aquest documental, el treball del Jordi Vilà, com altres treballs que han fet amb el Josep Morell, és espectacular. És espectacular. És una, per mi, una realització d'aquesta que no adquireix una presència que embafi i que, en canvi, és absolutament necessari per crear-te l'ambient per comprendre el personatge. De veritat que és un documental, com insisteixo en moltes altres de les obres que han fet junts, però on el pes de la realització... És un documental on, evidentment, la vàlua de les entrevistes i de les persones que intervenen hi seria sempre, però precisament com amoroseix, com t'introdueix en una atmosfera aquesta realització, i és algo que també voldria destacar perquè en realitat, bueno, per això, perquè estem parlant de documental i el documental és algo més que una successió de boníssimes entrevistes que també.
2: I en aquest forma, la combinació d'això.
3: Sí.
2: Si et porto un regal, te'l faré amb un paper maco, amb un llaç maco, que es vegi i que et cridi l'atenció abans de que veguis sí. Que hi ha dintre.
3: Sí.
2: Pues això també fem això, hem d'empaquetar entrevistes, però si ho mira fredament, estem parlant d'una cosa que va passar 20, 30, 40, 50 anys enrere, en la qual tens gent asseguda xerrant.
3: I arxiu.
1: Valeu d'imatges d'arxiu.
3: I arxiu.
2: I el valor de les imatges d'arxiu, sí. Efectivament.
3: Sí, però jo voldria posar en relleu que tal com està el pati, tal com tenim el sector audiovisual, econòmicament parlant, a fora i a dintre, que encara hi ha gent que digui, bueno, a mi aquesta producció em costarà més calés, em deixarà menys marge, però vaig a fer una realització acurada, em sembla que és algo que hem de posar en si. Sí, sí, perquè realment els temps estan molt fotuts, cada vegada estem fent aposta per documentals menys ambiciosos, des de tots els punts de vista, de la investigació, de la posta en escena, dels rodatges, del tema, doncs, bueno, que hi hagi gent que encara treballa d'aquesta manera, però doncs crec que és de calaix que s'ha de posar en valor.
1: Doncs enhorabona, i avui l'audiència podrà gaudir-lo aquí al Menorca Dog Fest. Moltíssimes gràcies per atendre.
3: Gràcies a vosaltres per, malgrat els temps que corren, haver...
2: Teniu el valor de convocar això,
3: teniu
2: de fer el Menorca Dog Fest.
3: La veritat és que sí, jo que tinc el privilegi de dir que sóc gairebé sòcia fundadora d'aquest festival, perquè la veritat és que moltíssimes gràcies per tenir aquest coratge. I, de fet, és el primer cop que s'estrena aquest documental?
2: En català?
3: En, sí.
2: És... A la Fundació Ernest Lluch ens ho va demanar-ho, bueno, a Vilassar de Mar, però en
3: així,
2: públic,
3: en públic.
2: En públic és la primera.
3: O sigui que teniu la premiere.
1: Premiere.
3: Esteu rotllo Cans, vaja, rotllo Cans esteu.
1: Tot un luxe per nosaltres també.
3: Fantàstic.
1: Gràcies i molts èxits.
3: Gràcies.
0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Menorca Dog Fest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera, Barella. Durant els mesos de març, abril i maig, sol arribar a les nostres platges un organisme ben curiós, la barella, un animal emparentat amb esborms o meduses. En realitat, són molts d'animalets que es junten i formen un disc flotador, ovalat, de color blau elèctric amb una petita vela molt característica. D'aquí que el seu nom científic sigui Velella Velella, d'on deriva el nom menorquí. Se solia dir que la barella provenia de rius d'Itàlia, però això no és cert. Es tracta d'un organisme totalment marí, és a dir, neix, viu i mor a la mà, seguint un complex cicle biològic. Empesa pels vents i els corrents marins, és habitual que arribi de forma massiva a les nostres costes. Quan es corromp, emana una olor forta i desagradable. La barella és inofensiva per a les persones. Només en determinats casos pot causar un poc d'irritació a la pell. Antigament s'emprava com a bromer per anar pescant canya. Es deixava secar en un lloc ventilat i es guardava. Per fer bromer, la barella es remuava i després es via de ben picar. De fet, allà a Pesqueres, on es pot veure un petit clotet com a resultat d'estones i estones d'haver picat. Els peixos que més se solien agafar eren saupes, càntares i morrudes. Així que ja ho veus, per segons qui, la barella pot resultar una cosa desagradable. Però també pot ser un recurs si el sabem aprofitar. En qualsevol cas, la seva arribada és un fenomen natural, un espectacle més de la natura.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina. I m'agrada això que faig, el manco, durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents. Uh-huh. No? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells. No? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa
2: molta
0: gent. Sí, no
2: sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular... decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Frick, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, la mà de contes segueix la seva travessa. Què us ve al cap si us dic títols com Els Gremlins, Matilda, James i el préssec gegant o Charlie i la fàbrica de xocolati? El viatge que fem és directe a un món de fantasia, no? No sé vosaltres, però jo, que en aquest cas vaig veure primer les pel·lícules que he llegit més llibres, en cadascun vaig desitjar convertir-me per moments en la protagonista. Poder tenir la sort de moure les coses amb els ulls com ho feia aquella petita de vora llibres d'Anna Matilda. Tot i que encara vos he de confessar que se'm posen els pèls de punta quan penso en la directora Trunchbull. Qui no voldria tipatser de xocolati i llaminadures a la fàbrica d'aquell peculiar i excèntric Willy Wonka? O poder devorar un préssec gegant compartint el tiberi amb una aranya, un centpeus, un saltamartí? En Roald Dahl, autor d'aquests llibres i més, ens posava a viatjar amb cada història. Cada llibre era i és un bitllet per descobrir un món únic i fantàstic que a molts de nosaltres se'ns han quedat a la memòria com si fóssim records que haguem viscut. Quanta màgia, no?, que trobem en els llibres. Ara ja fa uns anys que vaig decidir caminar per aquest món de contes i de narració i he anat descobrint que cada anècdota pot ser un conte potencial per a ser explicat, que totes les persones hem viscut moments surrealistes que podrien convertir-se en històries que tothom voldria escoltar, que tots tenim alguna història d'amor o de desamor, que hem viscut acomiadaments dignes d'un final de pel·lícula. Fins i tot aquells que sempre contesteu «Anem fent, la meva vida no és tan entretinguda». Cerqueu, que segur hi ha coses que mereixen un conte. Algun cop us heu demanat què duran els escriptors a tenir ses idees per escriure allò que escriuen? En Roald Dahl, per exemple. Què sabeu de la seva vida? Perquè té una vida, si més no, digna de ser llegida. D'entrada ja el seu nom. Es veu que el van anomenar Roald en honor d'un explorador noruec de les regions polars que va ser el primer en dirigir una expedició per l'Antàrtida i que va arribar al Pol Sur. Ja el teu nom et marca la vida. Amb només 4 anys, en Roald Dahl va tenir sa primera trobada amb la mort, doncs sa germana es va morir i una setmana després son pare també. Més endavant, durant l'època de l'institut, una fàbrica de nom Cadbury enviava ocasionalment productes a l'escola, que eren xocolates, perquè fossin provats pels alumnes. Es veu que en Dahl somiava en inventar una nova barreta de xocolati que fos la sorpresa del senyor Cadbury, el director. Us sona aquesta història? El 1939, en Roald Dahl es va unir a les forces aèries armades britàniques i amb només 7 hores de vol ja el van deixar volar sol i 6 mesos després era oficial. I el 1940, en Dahl havia de volar d'Egipte, carregar combustible, després anar cap a Líbia i el seu destí final era Merza Matrut. I just cap al tram final, ja, no va poder trobar la pista per aterrar. Anava a curt de combustible i al vespre ja era damunt d'ell. Així que va intentar forçar un aterratge d'aquells d'emergència enmig del desert, però va acabar estrellant-se. Ell va sobreviure, tot i que va quedar sec durant 8 setmanes. I el van traslladar a Alexandria, al nord d'Egipte. I allà es va enamorar d'una infermera, na Mary Welland, que va ser la primera persona que va veure just va recuperar la vista. No ho trobeu romàntic? I així podríem seguir amb la vida d'aquest home, però ho deixarem aquí perquè el que volem és el conte. Però us adoneu que hi ha tot un mar de contes darrere d'aquelles persones que escriuen contes? I potser fins i tot d'aquelles que ens els expliquen. Investigueu, pregunteu als pares, als avis, als veïns. Potser tenen contes a explicar? Avui, efectivament, compartirem un conte d'en Roald Dahl. una versió una mica perversa que trobem en el llibre Versos perversos, que és una recopilació de contes populars que en Roald Dahl trastoca un poquet. Va, marineres, mariners, aviam si sabeu quin conte és aquest. Desconnecteu del món, enceneu el foc de les històries, que el conte ja és aquí.

0: No, que no la sabeu. Aquesta i que... A la bona, més sang i fetge hi ha. La falsa, que vosaltres coneixeu, la van refent un conte molt nyeu-nyeu. Anys enrere, una gent desconeguda, per tenir la canalla entretinguda. Això sí, el primer tros és tot igual. Aquell en què, una nit primaveral, les germanastres plenes d'or de llei se'n van al ball que hi ha al Palau del Rei. Mentre la Ventafocs, que és tan bonica, està tancada en un celler. Pobrica! Amb ratots afamats per tot arreu, que li mosseguen el dit gros del peu. I esgaripa.
1: Socors, que vull sortir!
0: La fada, així que sent un bram tan fi, apareix resplendent com un braser i pregunta: Estimada, que estàs bé?
2: Bé, dius?
0: Fa la cendrosa.
2: No ho saps veure que estic madura per tornar-me a neure?
0: Engega un cop de puny a la paret i xiscla.
2: Has de portar-me al ball de dret. A Palau hi ha un ball disco. Elles hi van i jo aquí amb una enveja delirant.
0: Vull un vestit, una carrossa d'or, un anell, un brillant.
2: Vull un tresor.
0: I xineles de plata o de platí i unes mitges de niló que fan fi.
2: Amb tot això al damunt pots ben comptar que aquest príncep se'm declararà.
0: I diu la fada.
2: Espera't un segon.
0: Clava un cop de vareta i ves per on. En un tres i no res, com en un salt, tenim la Ventafocs al ball reial. Ses germanastres perden la baballa de veure-la amb el príncep balla que balla. La mossa se li abraça fortament i s'arramba el seu pit d'home valent. El príncep ja en té els ossos tots cruixits i només fa esbufecs pels descosits.
2: Toquen les 12 i ella fa: Punyell, m'he d'afanyar si vull salvar la pell.
0: El príncep la crida:
2: No, tu no te'n vas.
0: I la pren pel vestit per si de cas. Brama la Ventafocs:
2: Deixeu-me anar!
0: I s'esqueixa el vestit de tafetà. Ha de fugir-ne amb la roba interior i perd una xinela en un graó. El príncep s'hi abalança com un llamp i se l'estrenya al pit tot fet un flam.
2: Ai, la que li vagi bé, dolenta o bona,
0: diu ell,
2: demà serà la meva dona. Visitaré tothom del veïnat fins a trobar-la al lloc on s'ha amagat.
0: I llavors, amb un pèl de deixadesa, la desa amb una caixa de cervesa. A correcuita, aquella germanastra de la cara de grans feta un desastre, s'esmunt i pren un delicat calçat i el llença a la comuna d'un plegat. Llavors hi deixa, com una desferra, la sabata del seu pauàs esquerre.
2: Ahà, ho veieu?
0: La cosa ja es complica i a la cendrosa tot se li embolica. El príncep, en sol de mà, se'n va corrents a cercar per les cases existents. Una noia es consum i es deshidrata. Vejam de quin deu ser aquesta sabata.
2: És un calçat molt ample i llargarut.
0: Un peu normal i deu estar perdut. I fa una mica com de pudoreta.
2: Temo que els peus li suen, senyoreta.
0: Venen a provar sort milers de noies, però totes se'n van ben poc cofolles. Aquella germanastra fa:
2: Ara jo.
0: Se l'emprova
2: i el príncep xiscla: No!
0: I ella:
2: Sí, em va la mida, tararí. Ara doncs, us haureu de casar amb mi.
0: El príncep queda blanc com el paper i remuga:
2: Deixeu-me anar al carrer.
3: De cap manera, heu fet un jurament i no us podeu desdir del casament.
2: Talleu-li el coll,
0: el príncep hi contesta, i d'un sol xac la deixen sense testa. Fa el príncep, lliure ja de mal de cap:
2: És força més bonica sense cap.
0: Ja surt la germanastra que fa dos:
1: Ara em toca provar-me a mi, senyor.
2: Proveu això primer, fa el príncep blau. I es treu l'espasa de la beina i... Zap! Un altre caparrot que cau rodó i rebota i rodola pel saló.
0: A la cuina, pelant una patata, la Cendrosa ha sentit la saragata dels caps que saltironen pel trespol i treu el seu amb molt poc protocol.
2: Què és aquest dalt a baix? Diuen entrar.
1: Tu no t'hi fiquis,
0: el príncep li fa. La pobra noia no se'n vol convèncer.
2: El meu príncep hi talla colls. Com podria casar-me jo amb algú que es diverteix pitjor que no un solú?
1: Qui és aquesta pollosa?
0: El príncep diu.
1: Talleu-li el carbassot de viu on viu.
0: Llavors, enmig d'un nimbé resplendent, es presenta la fada complaent i amb la vareta, zim, zam, zum, pel mig.
2: Corre, nena, formula algun desig. Tu demana el que vulguis sense por, que jo puc concedir-te el bo i millor.
0: La Ventafocs contesta. Amable fada, el que és jo, avui seré més assenyada. Prou de prínceps i luxes i diners. Ara que els he tastat ja no en vull més. Doneu-me, doncs, un homenet de bé, que això és mal de trobar. Que ho podeu fer? I així es casa d'un salt la Ventafocs, amb un xicot que no està pas per brocs. I és més, confiter de confitura, artista de melmelada pura, i a casa d'ells hi ha sempre grans rialles i duraran d'aquí a les acaballes. Conte contat, conte acabat. La Ventafocs, de versos per versos d'en Roald.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, mestre sobre tots els mestres.
1: Això vol dir que era un ferrer, un mestre ferrer, i si voleu, molt bon mestre. Però en tenia una de millor. A cada moment baratava de mosso. I deien els vesins, mirau que ho deu ser un bon mestre. En 4 dies mos té els mossos ensenyats. De cada dia els mossos hi feia més curta s'estada, fins que qualque temporada el mestre degué passar-la sense mosso. I vet aquí que s'hi presentà un tal Manuel. Quan el va veure tan agradós, una veta vesina de sa botiga del mestre Ferrer li va dir,
2: si tu no tens més seny que els altres mossos, poc temps hi faràs. Els mossos, venga a dir-li mestre, i el mestre vol que li diguin mestre, sobretot els mestres. Pensa-hi bé, el primer dia que li donaràs un mestre rònic, te traurà fora.
1: El mestre el va acceptar en Manuel, i en Manuel era un bon mosso. En aquell temps, els ferrers feien escarabó que havien de menester per el consum de sa fornal. Feien rabasses de marina i se convertien en carabó mitjançant el que encara es diu esclot de ferrer. I diu el mestre en Manuel,
3: el teu jornal d'avui serà fer carabó. Es vespre has de venir amb sasa ben carregat, com pertoca fer-ho a un mosso de ferrer.
1: Molt bé, mestre sobre tots els mestres. No es vespre. A migdia, en Manuel arribava a sa botiga i no amb un viatge d'àsano, sinó amb un mul carregat a tibó. En el mestre, si sa passada el va afectar, no ho feu veure. L'endemà, donant caldes a una raó, el mestre traient-la de sa fornal, diu en Manuel,
3: «Dulce'n duador!»
1: «Ja, un mestre sobre tots els mestres! Picau!» diu en Manuel. I en lloc de s'enduador, i posar sa mà replegada amb els dits allargats. Sa re va quedar una perfecció. Si sa passada l'afectà en el mestre, no ho va fer veure. Un altre dia, quan el mestre li tocà anar a fer carabó, en Manuel quedà sol a sa botiga i se li presentà un pagès amb un mul per ferrar-lo. En aquell temps, en els muls només els aferraven de davant. Les cases que es posà a ploure i sa botiga era menuda per entrar-hi el mul i ferrar-lo a redossa. I el pagès frissava.
4: No passeu ànsia,
1: diu en Manuel. I tristàs, tala ses cames en el mul i ara una i després l'altra. I posar de sa pota en el caragol, et de ferrar sa cosa més meravellosa del món. I posar de ses cames en el seu lloc, altra volta van soldar, dit i fet com si no haguessin estat estocades de mans. El pagès no se'n podia venir i anant-se'n cap a casa seua trobà pel camí el mestre que venia de carabonar i li contà el pas i li afegí,
5: tenc cància que el teu mosso no sigui més mestre que molts de mestres.
1: En el mestre, si s'ha passat a li entrar, no ho feu veure. Sa veïneta, tan amorosa amb en Manuel, era tan veeta i tan reveïdeta que ja no estava per res. Quan el mestre arribà a casa seua, va trobar sa mare.
3: No he vist sa veta aquí de vora.
2: I si l'haguessis vista?
1: Diu sa mare.
2: No l'hauries coneguda. Està feta una jovenassa. En Manuel l'ha agafada, l'ha posada dins sa fornal i entre les 4 caldes l'ha tornada garrida joveneta.
1: Aquesta passada sí que li entrà en el mestre i ho feu veure. Allò fou un corn que en Manuel havia rejuvenit sa veta tan reveïdeta. Això en el mestre l'afectà molt. I pensar,
3: ara veuran si som jo mestre sobre tots els mestres.
1: Agafar sa mare i, vulguis o no vulguis, la posar dins a fornal i en sa primera calda la va tenir morta. Amb això, arriba en Manuel i digué,
4: què és aquesta endemesa, mestre entre tots els mestres?
1: El mestre respongué,
3: volia tornar jo amb la mare i d'acabar repicada una mica de més i l'he morta. Tu que amb això hi tens més bona mà, per què no la fas tornar viva i jove a mo mare?
1: Contesta en Manuel.
4: Així com està, jove no li puc fer, però la faré tornar viva.
1: Li va clavar 4 martellades i sa mare del mestre Ferrer tornà a sa mateixa veta d'abans. En Manuel va dir en el mestre
4: que cap mestre vulgui pretenir de sa maestria, perquè, com manco hi pensi, podrà sortir un mosso que sia més mestre que ell.
1: I des mestre, sobretot dels mestres, no n'he sabut noves mai més. I com que en Manuel havia acabat les feines, se'n va anar. I jo també.

un raig de lluna entrat per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

despentinant els records que et graten el cor.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara.

0: Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Boella,
1: sí, supos
0: sí. Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.
1: Soc l'Aina i el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far.
1: Benvingudes i benvinguts al nostre Quilòmetre Zero. En aquesta segona temporada us oferim aquests reportatges, visites a centres educatius públics de Menorca. Avui, ara mateix, estem a punt d'entrar a la UIB, sí, sí, a la Universitat de les Illes Balears, al centre de la IOR. De fet, estem al casc antic del poble, carrer Santa Rita, i amb aquest edifici, doncs, un edifici com els altres, aquí del casc antic, un edifici que des d'aquesta banda doncs, és la part més moderna. Aquí tenim la seu de la UIB a Menorca. Estem a punt d'entrar i conèixer els seus alumnes, algun profe, i doncs, parlar, com sempre, de medi ambient. Som-hi. Hola, bona tarda. Venia cercant a Núria. Saps on és? Gràcies. Hola, bones.
2: Hola, bones tardes.
1: Estem cercant a Núria.
2: Sí, som jo mateixa.
1: Beníssim, Núria, ets l'administradora del centre, de la seu a Menorca de la UIB, i bé, doncs ens acompanyaràs una miqueta, no?, fins a una aula després, però només entrar, veiem aquí just a la porta aquest cartell ben gran, un roll-up d'aquests que s'aguanten ben drets, que parla de sostenibilitat. No sé si ens pots comentar una miqueta què és això abans de res.
2: Bueno, sí, això és una campanya de sensibilització que ha posat en marxa l'oficina d'universitat sostenible i saludable de l'universitat. I bueno, és un cartell per conscienciar un poc a tota la comunitat universitària. Es diu en sentit comú i gira sobre diversos eixos, sobretot de l'estalvi i eficiència d'aigua, d'energia, de mobilitat i de residus. I per tot el que s'asseu anant trobant diferents referències en aquesta campanya i recordatoris. Per estalvi d'aigua, estalvi d'energia, que facin salut pujant les escales en lloc d'agafar l'ascensor, diferents recordatoris petitons, però eficients.
1: Molt bé. Si ens pots comentar una mica, amb aquesta universitat, quins graus es fan, quin volum més o menys d'alumnes n'hi ha?
2: Bueno, nosaltres actualment tenim 5 graus universitaris i un màster oficial. Els graus universitaris són els d'educació primària, infermeria, turisme, administració d'empreses i dret. I tenim el màster oficial de formació del professorat. I després un munt d'activitats complementàries, universitat oberta per majors i diferents cursos, conferències. I movem a bastanta gent. Amb estudis oficials arribem uns 300 alumnes més o menys anuals i després sumam tota la resta d'activitats.
1: Clar, aquesta és una universitat, aquí en concret a la IOR, és una branca de la UIB, que la central està a Mallorca, no? Llavors, entenc que hi ha classes que són presencials amb els professors aquí i unes d'altre tipus. Com funciona? Com fan la vida universitària realment les classes als joves o no tan joves que venen aquí?
2: Bueno, el que són els graus universitaris són semipresencials. Tenen una part de professorat que són els titulars de Palma, que fan classe per Menorca, Mallorca i Eivissa per videoconferència, i se desplacen un cop cada mes aquí a Menorca per fer un seminari presencial amb els alumnes de Menorca. I ho fan també a Eivissa i també ho fan a Mallorca. I a més tenim una part del professorat que són professorats associats de Menorca, que són gent, professionals que estan immersos a la seva professió aquí a Silla, i que són experts en un determinat tema i s'aprofitant per fer determinades assignatures. I tenen classes 100% presencials també.
1: Entenem que aquí hi ha un grau, com has dit, de turisme, que és molt adient en aquesta illa, i crec que ens pots acompanyar o ens pots mostrar una aula on hi ha alumnes ara mateix fent una assignatura d'aquest tipus.
2: Sí, bueno, ara us fotríem una aula que són alumnes de quart de turisme que fan una assignatura per videoconferència que és optativa, és per triar diferents assignatures en el seu itinerari de formació i aquesta concretament és de turisme sostenible.
1: Perfecte, que hem d'anar-hi caminant per les escales.
2: Per les escales.
1: Beníssim, som-hi. Mentre ens atraquem a l'aula, hem passat per una zona jardinada, ara estem al costat d'un pou. Realment aquests edificis són molt polits. Núria, explica'ns una miqueta aquests edificis, la seu, el nom de Can Salort, a què es refereix?
2: Uh-huh. Bueno, de fet, la seu consta de dos edificis comunicats que realment com a ús és un, però hi ha la part més nova, que és l'edifici de Santa Rita, que és allà on tenim l'entrada, que és molt funcional i molta claretat, i aquesta banda que ara entrem és la part antiga, que és un edifici noble de l'O, que es deia Can Salort, i s'ha respectat tot el que són els elements arquitectònics de lo que era l'antiga casa. I la veritat és que és un edifici molt especial.
1: Sí, sí, tant.
2: Durant tot el camí, si t'hi has fixat, ens hem trobat fonts d'aigua, ens hem trobat papereres de reciclatge perquè classificàvem els residus, intentant fer més fàcil tot el tema de reciclar i de sostenibilitat en els nostres alumnes.
1: O sigui, allò de reduir, reutilitzar i reciclar, ja ho veiem que sí que ho feu, eh?
2: El manco ho intentam. La veritat és que sí, que som molt complidors i de cada vegada més tothom amb el seu batil d'aigua, ho l'omplen i sí que ho notam.
1: Molt bé, anem cap a la classe, idò. Acabem de treure en Bruno. Hola, Bruno.
3: Hola, què tal?
1: Li acabem de treure de classe, res, te robem uns minutets. De què és la classe que esteu fent?
3: De turisme sostenible.
1: Idò, bon tema. Doncs nosaltres que fem aquest podcast de Medi Ambient, per començar, i en quin curs estàs tu?
3: Quart de turisme.
1: Quart de turisme, bé, estàs a punt de graduar-te.
3: Esperem que sí. En teoria sí.
1: I això del turisme sostenible és un tema gros. No sé si tu ens ho pots com a comentar una miqueta o què és el que apreneu amb una assignatura com aquesta.
3: Bueno, el turisme, vulguis o no, és una indústria la més important de les Illes Balears, i saber respectar, diguem, el medi ambient i com poder quadrar i equilibrar el turisme en la sostenibilitat.
1: Clar, quan parlem de sostenibilitat com a Menorca, per exemple, comencem a parlar de recursos, de contaminació, de què és el que més parleu, quan parleu de sostenibilitat?
3: Bueno, sí, de com el turisme repercuteix a la contaminació i de l'illa, exactament, podríem dir de les Illes Balears, i quins són els mètodes per poder revertir aquesta situació i poder quadrar-ho i que no contamini tant, i si contamina, quins beneficis li podem treure d'aquesta contaminació.
1: Ostres, a veure, posa'm un exemple, perquè ara m'has deixat.
3: Podríem posar un exemple de la bufera d'Esgrau, que és coneguda aquí a Menorca, pues com poder treure un benefici econòmic d'aquesta contaminació perquè no hi hagi tanta gent, i si hi ha aquesta gent, pues, bueno, treure un benefici econòmic, com he dit, sí.
1: Realment el tema aquest de que n'hi hagi tanta gent, del tema del turisme, està com a... s'està parlant molt, no?, avui en dia, el tema de posar o no posar límits. No sé si heu arribat a tractar un tema de tanta actualitat, el tema de dir, bueno, fins a quin punt... Bueno, a Formentera ja s'està limitant, per exemple, l'entrada de vehicles. Com heu parlat això a classe, o què en penses tu de possibles límits de turistes a Menorca?
3: Bueno, jo no diria límit de turisme. No estic d'acord jo personalment amb limitar l'entrada de gent, perquè trobo que és una... i té que haver llibertat per entrar, però sí que tingui que haver un cert respecte, o amb el tipus de turisme que hi hagi a Menorca, que sigui respectuós amb el medi ambient que hi ha. Sí. I bueno, un exemple podria ser el turisme de caravanes, que sí que avui en dia, pues, cert, no dir tothom, però no hi ha tant de respecte, podríem dir, en certes situacions per al medi ambient, com poder regular-ho. Més que res. És això.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, que te vagin molt bé els estudis. Moltes gràcies. Hola.
4: Hola.
1: Estudies aquí a la UIB, me pots dir el teu nom i què estàs estudiant?
4: Sí, som estudiant d'educació primària i me dic Júlia.
1: Molt bé, Júlia. Idò, esteu estudiant per fer-vos, per ser mestres de primària. Heu tractat cap tema dins del temari, dins del grau de sostenibilitat, de medi ambient, qualque cosa perquè vosaltres després pugueu explicar als futurs alumnes?
4: Sí, la veritat és que això ho tenen en compte gairebé totes les assignatures, però sobretot ho van treballar molt a la assignatura de sociologia que vam tenir a primer, ara feim segon, i bueno, és una cosa que hem de tenir nosaltres molt clara i ser molt conscients per després poder transmetre això als alumnes, no?
1: O sigui, més que res per transmetre hàbits o valors, com ho vau treballar una miqueta més en concret dintre de sociologia?
4: Per exemple, dins de la sociologia, com bé diu la paraula, va entrar tan poc com afectava a la societat tot aquest problema tan global i tan important, no? I no només és les conseqüències, sinó ser conscient de que realment podem fer coses per canviar i per millorar.
1: Molt bé, moltes gràcies. I per acabar, no sé si vosaltres aquí com a comunitat, o sigui, entre els alumnes, si feu coses com compartir llibres o reutilitzar o compartir cotxe per venir o teniu en compte energia, residus o coses que tu personalment facis.
4: Bé, nosaltres sí que solem emprar molt el transport públic, bé, jo cap de venir en bus, per exemple, però sí que vas compartint cotxe o so, i bueno, pues, els alumnes també, bueno, no sé què deuen fer cada boca seva, no? Però jo sí que és una cosa que intent tenir sempre en compte.
1: Gràcies. Encara ens queda una miqueta d'estona, no?, fins que comenceu la classe.
4: Sí, bueno, 10 minutets i començar amb geografia.
1: Molt bé, vaig a parlar amb alguna altra companya. Idò, gràcies, Júlia. Hola.
5: Hola.
1: Te puc demanar quatre cosetes abans que comenci la classe?
5: Sí, clar.
1: Doncs mira, per començar, com te dius i què és que estàs estudiant aquí?
5: Estic estudiant d'educació primària i em dic Laia.
1: Laia, amb el que estàs estudiant, hi ha qualque tema o treball que hagis de fer que tingui a veure amb el medi ambient?
5: Pues sí, ara mateix amb l'assignatura que ara començarem, en geografia estem fent un treball de contaminació per conscienciar els FIES sobre la contaminació, més els aspectes bàsics.
1: A veure, explica'ns una miqueta més. Nosaltres que no sabem quin treball estàs fent, què vols dir amb els aspectes bàsics, per exemple?
5: Pues amb activitats o amb sessions dins l'aula de com explicar-los als nens el que és la contaminació, com els afecta, quines mesures han de realitzar per poder evitar aquesta contaminació. Ara, per exemple, nosaltres estem fent més els aspectes de la contaminació luminística, la que és del mar, que pues, bueno, quan anem a la platja i això sempre ens trobem algun plàstic o el que sigui, i pues, bueno, per conscienciar els fiers de que no s'han de tirar residus al mar o que pues, ahorrar amb energia pot evitar molta contaminació i bueno, coses així.
1: Molt interessant, o sigui que quan te graduïs ja tindràs una mica la formació de mestre també amb temes de medi ambient.
5: Bueno, sí, fem un pot de recerca amb els temes de la contaminació i pues, els apliquem un poc amb el treball i ara veurem endavant què tal ens va.
1: I més endavant, si pots fer feina de mestre, quin seria el teu col·le ideal per treballar cosetes així o projectes de medi ambient que poguessis fer perquè els fillets i filletes aprenguin?
5: Bueno, jo vaig anar a una escola de monja, una escola concertada, i m'agradaria fer feina allà, la veritat, perquè jo des de ben petita em van conscienciar molt amb el tema del reciclatge i pues, sempre és una cosa que està molt bé i sempre hi ha que conscienciar-ho als nens.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort. Com es diu el teu treball que estàs fent? Hi ha un títol, així que quedi...
5: No, la contaminació en general. Mira, venen els meus companys...
1: Molt bé, doncs que vagi bé la classe. Passeu, passeu. Hola, què tal?
6: Hola.
1: Estem amb en David Font, que ets professor de didàctica de la geografia. Digues-me si no és correcte.
6: Didàctica de les ciències socials, l'apartat de geografia dins el grau d'educació primària.
1: Hem parlat amb alumnes teus i ja ens comentaven com van introduint doncs, valors de medi ambient per més endavant poder-los mostrar. A la teva assignatura també treballeu qualque coseta així transversal de medi ambient?
6: Sí, transversal de medi ambient. Al final nosaltres fem climatologia, per exemple, i el canvi climàtic, i alguns estan fent una unitat didàctica sobre canvi climàtic de com aplicar-ho a alumnes de primària. Això sí, és una de les parts que fem més dins el que és educació primària i la part de geografia.
1: És bé, així que avui en dia, vull dir, les promocions d'estudiants que surten amb aquest grau és diferent d'abans, ja són mestres preparats també amb temes de medi ambient.
6: Sí, perquè al final també ho veuen en el dia a dia i a les escoles es treballa molt, sobretot a les escoles i en els centres de secundària es treballa molt el medi ambient i tot el que comporta la massificació urbanística, els usos de l'aigua, tot això també ho veiem en les classes aquestes de didàctica de la geografia. I per tant han d'aplicar-ho en els seus alumnes quan d'aquí 2 anys ells ja siguin professors.
1: No sé si ens podries posar algun exemple d'alguna unitat didàctica, alguna coseta que igual és molt senzilleta, però com...
6: Ara ells s'estan preparant i fins a gener no els presentaran. Per tant, ara els estan treballant i, bueno, i ara hi ha gent que fa climatologia i està fent un apartat d'estudiar què és la temperatura, les precipitacions, però també veuen riscos que tenen les precipitacions molt abundants, com hi ha hagut a Ferreries ara fa relativament poc, i ells ho aplicaran. I també el canvi climàtic, explicar què és el canvi climàtic, perquè encara hi ha població que és negacionista amb el quant del canvi climàtic, i per tant ells han de treballar en supòsits reals de veure inundacions o de veure boscos cremats, que moltes vegades provenen d'aquest canvi climàtic.
1: No sé si amb la matèria que els hi dones, clar, els continguts són molt vull dir, científics o tècnics, però també transmets cap valor.
6: Sí, bueno, els valors de que el canvi climàtic no és una invenció d'una persona o d'un polític, sinó que es veuen el dia a dia. Vull dir, és fer fonamental, o que, per exemple, que els torrents no es facin net, també té conseqüències, que no té res a veure amb el canvi climàtic, però sí que té a veure amb el canvi climàtic en funció de que hi ha precipitacions molt abundants en poc temps, cosa que fa 40 o 50 anys pues, es donaven, però no tan sovint com es donen ara. Ara que duim ara quasi 12 dies amb precipitacions. Això no és un fet habitual a les Illes Balears, i en concret a Menorca tampoc. Vull dir que plogui tan seguit i amb unes condicions climàtiques molt dolentes, que això afecta, perquè ara ja que plogui més ja no és positiu. Vull dir que perquè els aqüífers ja estan molt plens, avui veiem, ells ho veuen perquè fem l'assignatura aquesta, veuen que els embassaments de Mallorca ja estan quasi al 90%, per tant, ara és intentar que plogui més aglaonadament. En canvi, el canvi climàtic, ells veuen que això no es dona. Ara ja no plou quan habitualment plovia, ara ja plou qualsevol època de l'any.
1: I a part d'aquesta cridada, no? aquest punt d'alerta de que no siguin negacionistes, un tema que també hem comentat amb alumnes de turisme, la sostenibilitat tan anomenada. No sé si ens la podries, des del teu punt de vista, definir.
6: Des del punt de vista de geografia, veiem molt que el sector turístic és molt important a les Illes Balears, però també l'estacionalitat, la saturació de serveis, la construcció d'infraestructures que són molt grans o que no donen poc servei en l'estiu, perquè hi ha molta gent i poca infraestructura, però en l'hivern queden molt sense utilitzar. Vull dir, l'aeroport mateix era necessari, vull dir, és això. Vull dir que la sostenibilitat ve donada per això, vull dir que hem fet unes infraestructures molt grans per donar serveis durant una temporada molt curta de l'any i la resta queden buides. I això, clar, utilitzant materials, utilitzant aigua, utilitzant molts de recursos que després ens trobarem a faltar més endavant, si no estem returant aquest creixement que hi ha.
1: Clar, estem sempre parlant d'equilibri, eh?
6: Sí, d'equilibri, és a dir, el creixement hi ha de ser, no hem de ser negacionistes que el turisme és molt important per l'illa de Menorca o per les Illes Balears o per Espanya, perquè és un dels sectors que mou l'economia, però ha d'haver un equilibri que Menorca l'ha tingut durant molt de temps. Esperem que continuï així, aquest equilibri entre desenvolupament econòmic i sostenibilitat, això és important.
1: Moltes gràcies. Per acabar, una pregunta més personal. Això de venir a donar classes aquí, a aquesta universitat, que és com tan especial, amb aquest edifici antic, el centre de l'O, amb uns poquets alumnes... Bé, jo l'he trobat entranyable. No sé com és la teva experiència.
6: Venia a estudiar a la Universitat de l'O, que li diuen. És important perquè hi ha moltes famílies que no poden pagar els estudis fora de Silla, i que hi hagin 5 graus o que n'hi hagi més és bo també perquè la cultura universitària, aquí a Menorca tenim una cultura universitària molt important, molts alumnes surten fora, però es fet que hi hagi aquí l'oportunitat de gent que no vulgui anar fora per raons d'estudi o per raons familiars, està molt bé que sigui, i que sigui en un edifici com aquest, dona el seu pedigrí a la universitat d'aquí, perquè veiem que no és una construcció feta a posta, sinó que la universitat s'ha hagut d'adaptar a l'edifici, que això també està bé, de sostenibilitat, que rellàvem abans, està bé.
1: Moltes gràcies, David, no et traiem més temps i et deixem que tens els alumnes a classe esperant.
6: Molt bé, moltes gràcies i qualsevol cosa ja ho sabeu.
1: Gràcies a tu. Adéu. Idò, després de parlar amb els alumnes i amb en David Font, el professor, ens han entrat ganes de saber més. Anem a entrar a descobrir una mica més de coneixement dins la biblioteca de la UIB.
7: Bé, estem dins la biblioteca, només hi ha un parell d'alumnes estudiant i trobem aquí tot el llistat de matèries, just a la nombre 5, ciències naturals i matemàtiques, nombre 550, ciències de la Terra. Anem a cercar qualque llibre entre tots aquests prestatges que arriben fins al sostre, uns 3 metres d'alt. Estem veient per aquí el 610, cercàvem el 550, 543, quimiometria, no, bioquímica. Ah, justament aquí, al 551, trobem un llibre molt gros, un referent als camins de l'aigua de les Illes Balears, aqüífers i fonts, un llibre que va editar el govern de les Illes Balears juntament amb el Ministeri de Ciència i Innovació i l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Doncs anem a veure una miqueta aquest gran llibre, moltes fotos i també algun trosset més poètic, com aquest que diu: "Cierta vez el agua pura de la vida brotó de la tierra para ofrecerse generosamente a los hombres. No pasó mucho tiempo para que algunos cercaran la fuente y la sintieran de su propiedad exclusiva. Entonces el agua, ofendida, optó por brotar en un lugar desconocido." Un fragment dels comptes d'Enrique Mariscal. Res més. Sortim de la biblioteca, que no volem molestar més.
1: Bé, doncs, després de parlar amb alumnes, amb el professor David Font i de veure una mica l'ambient universitari, doncs la veritat és que ens agafa una mica de nostàlgia, però també doncs ens dona esperança de veure que en diferents graus, tant a turisme com a mestre de primària, doncs estan estudiant temes de medi ambient. I des d'aquí, des de la Universitat UIB, la Universitat de Lo, des de l'edifici Can Salort, doncs ens acomiadem i us esperem al proper quilòmetre zero per seguir coneixent altres centres educatius públics de Menorca. Fins prest. Salut.
0: Quilòmetre zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: En el meu avi se li escapen ses idees. Per això, la meva sàvia va insistir en comprar-li un capell.
2: Així t'has cap ben protegit?
1: Va dir. El meu avi, però, segueix oblidant ses coses. La majoria li queden aferrades a sala dreta del capell. És per això que jo sempre li dic: ara tens els records per de fora.
2: Quins records?
1: Em demana ell. I jo els hi vaig agafant del capell un per un i els hi torno a contar. Benvingudes a totes les persones que heu decidit compartir un trosset d'aquesta travessa per la mà de contes. Avui és un programa molt especial, diferent. Però ara us diré per què. Primer us explico que he decidit començar amb aquest breu relat, que l'he extret del llibre El secreto de Sofía, de Niño Cactus, per encetar el món dels records. Paraula que, per cert, prové del llatí recordis, és a dir, tornar a passar pel cor. I això és el que farem avui. Tornarem a caminar pels records que han quedat guardats en el cor i en el cos. Xerrarem de sa memòria, sa col·lectiva i sa individual. Si ara et dic que tanquis els ulls i recuperis un record de la infància, va, un record qualsevol, el tens? Perfecte. És molt probable que hagis visualitzat una imatge, un moment, i no pas una paraula. Les persones, en general, recordem imatges vinculades a sensacions, olors, però no tant ses paraules. Ses paraules solen ser es motor per activar aquest record. I és important saber tornar-hi els records, per no oblidar, per aprendre. L'autora Elvira Sastre escriu a la novel·la Días sin ti que un no torna intacte d'aquest viatge als records, que l'acompanyen sa tristesa, el fred, els sospirs, però que cap d'aquestes coses és més feridora que el mateix oblit d'allò que vam ser. Som certs que a mesura que vivim acumulem milers d'històries que desitgem compartir, records que impregnen la nostra memòria i anhelen apropar a qui ens escolta allò que hem viscut, que hem vist, olorat, provat, allò que hem après. I a mesura que creixem, acumulem més coses i més i més i més. I sabeu qui són molt bones guardant records? Ses sàvies. O això és el que escriu Raquel Reguero en un llibre que justament es diu Àvies. Diu que tenen una manera inconfusible de guardar-los. Els pleguen amb molta cura fins que tenen la mida d'un fesolet. I així de petitons s'hi poden quedar durant anys. Però de vegades, sa memòria els desplega i els infla, els aireja i els records poden créixer i créixer fins tornats ser gegants. I ses sàvies comencen a no tenir molt clar si viuen al desembre del 74 o a l'abril del 2021. Per tal que els records no els hi desbordi el cor i deixin espai per altres coses, ses sàvies els amunteguen a gairebé qualsevol puesto. Ja sigui a sota el coixí, o al mocador a xugar llàgrimes que tenen, o tancats a una caixa. És curiós, però, perquè de vegades sembla que com més vida vivida i més coses tenim per explicar, menys persones queden per escoltar-les. I què passa, però, quan comencem a perdre aquesta memòria? L'escriptor Antonio Manuel Rodríguez diu que l'única part que et poden treure per deixar de ser tu és la memòria. Una persona amb Alzheimer que és reconegut per tothom deixa de ser qui és quan no es reconeix a si mateix. I això li passa a les persones, però també els hi passa als pobles, que hi ha pobles que el reconeix la resta de món, però ells a si mateixos no es reconeixen. I aquesta tasca de reconèixer un mateix forma part d'aquesta memòria col·lectiva que transmet allò comú en forma de contes, mites, rondalles, però també en relats que expliquen la història, el cosmos, la vida. La memòria ens permet difuminar la frontera entre la vida i la mort, entre el present i el passat. Ens permet mantindre vius en aquells que ja no hi són i mantindre també vives les ferides que encara necessiten ser curades per poder seguir avançant. Avui us compartirem un conte que, com diu el seu autor, és un conte de veritat. Una història que neix d'una aventura. Però sabeu què? Millor que us expliqui la meva companya, que està aquí. Ja us ho he dit al principi, que era un programa diferent. Avui tenim aquí a la Laia Galceran. Laia, benvinguda. Benvinguda a la Mà de Contes.
3: Moltes gràcies.
1: Per qui no et coneix, explica'ns una mica qui és la Laia.
3: Molt bé, doncs bé, salutacions a totes, a tots. Jo em dic Laia i bé, em dedico al teatre i al teatre infantil, sobretot en els darrers anys. Soc criada a Menorca, vaig venir de molt petitona i ja fa més de 20-25 anys que tinc relació amb el teatre i professionalment doncs, en els darrers 15. I això me dedica a teatre infantil principalment i faig contes infantils.
1: Jo a la Laia la vaig conèixer explicant contes. De fet, ara l'últim que ha fet va ser amb Sàvia Corema, no? Era l'encarregada Amor de llevar-li els peus a Sàvia Corema. Estàvem parlant de records. Tens algun record que ens vulguis compartir amb els contes o amb el teatre? O...
3: pues, el teatre sempre, com a totes que tenim interès, no? per l'art, per la creativitat, forma part del nostre imaginari, de la nostra forma d'entendre el món. Jo, si me remet a quan era infant, me'n record en relació a la tradició oral, no? De la que parles molt en els podcasts. Me'n recorda com quan era infant hi havia el pare d'un company d'escola que mos explicava contes amb una flauta travessera. I clar, era un animador, un dinamitzador de ses festes, de ses acampades, no? De ses colònies. I record que mos explicava sa flor romanial. No era com un flautista de Melín que feia que tots els infants anessin darrere a darrere, no? I era com una explosió d'alegria, de vida i de sentit de comunió, no? De comunitat. Ho record com en relació als teatres, als contes, com dels primers records de sentit de pertanyença, no? De dir, aquí estem, tot i ser infant, no? Molt inconscient, però aquí estàvem fent tribu, estàvem fent comunitat, no? I després, amb els anys, quan he anat sent major i m'hi he dedicat jo a fer-ho, és com... És una manera de ser adult que me sembla molt amable, no? De cara als infants.
1: Completament, sí, sí. I recordes en quin moment vas decidir triar aquest camí més del teatre, dels contes?
3: Bé, jo quan tenia 10 anys ja volia fer teatre, no?
1: Ja ho tenies clar.
3: Sí, clar, després creixes i et fas una idea de lo que ha de ser actriu, fer teatre, tenir èxit. I després, en relació amb el teatre per infants o contes infantils, m'hi vaig anar trobant. Ja el 2015 vaig estar per Catalunya i una amiga coneguda m'ha suggerit de fer el primer contes per la Fira de Medinyà, a Girona. I jo venia d'haver viatjat 3 anys per Llatinoamèrica i 2-3 anys sense fer res de teatre. I vaig fer el primer conte amb tots atrets o que... d'un sistema solar. Va ser molt xula sa feina i abismal tornar un altre cop amb el públic infantil, però va ser molt polit. I a partir d'aquí, després, quan vaig tornar a Menorca, pues, amb els fons menorquí de cooperació, vaig anar creant contes que m'encarregaven segons les temàtiques que treballen a les escoles de sensibilització social i després, bé, per biblioteques. Sí que m'ho vaig trobar i després... també amb la dinamització de Sàvia Corema, d'aquests anys ençà, doncs això, es va crear el personatge de Purpurina i, clar, veure la interacció amb les criatures, no?, que són tan agraïdes.
1: Clar,
3: és preciós i va anar sorgint.
1: Clar, qui ens escolta estarà preguntant i com hem passat del conte que anàvem a presentar a na Laia? I és que na Laia té un vincle amb aquest conte. Ens l'expliques?
3: I tant, amb molt de gust. Doncs aquest conte jo l'he acabat titulant els camells de Geiselmer, un conte que és veritat, no? Aquest conte me va arribar quan jo tenia 7 anys, a través d'una carta, era una carta del meu pare. Llavors, bueno, sempre li he tingut molt de carinyo. Jo l'he anat transcrivint, el tinc transcrit des de fa uns anys a l'ordenador, però va arribar pues, amb una carta de lletra antiga. No sé si me'l deuria enviar el meu pare des d'Eivissa, on vivia, o des de la Índia, que és on el va escriure. Llavors, m'ha anat acompanyant i bueno, el meu pare és una persona amb la que jo no vaig créixer i quan el anava veient de tant en tant a la meva vida, era una porta al món perquè li agradava molt viatjar. Llavors, la seva manera de transmetre'm l'amor que tenia per jo va ser a través dels viatges que ell m'explicava que feia, no? Llavors, això, no? Des de casa, a Menorca, on jo vivia, l'O, ma mare va obrir sobre i em va començar a explicar aquest conte que descrivia una excursió en desert, no?
4: Que
3: ell va
4: no?
3: fer.
4: Així sí. Tot, arribat amb carta, escrita amb tot una història de la Índia, a més.
3: Clar, sí.
4: Quan jo li vaig proposar a Laia de fer el programa, estàvem indecises amb què podíem llegir. I, de fet, va ser ella que va proposar aquest conte perquè just, i si em dones permís,
3: I
4: Laia,
3: tant,
4: ho
3: sí.
4: explicarem, just li havia llegit el dia anterior, li vas llegir
3: sí.
4: a ton pare.
3: Mm-hmm, sí. Sí, ara el meu pare ja té 84 anys i ha estat una temporada aquí a casa amb jo. I ell ja comença a perdre la memòria des de fa 2-3 anys. I, bueno, com comentàvem abans de començar, el podcast és molt curiós, no? Veure com una persona es va despersonalitzant, no? El que ens sol identificar com a persones, que és la memòria, el passat, el qui som, com allò es va desintegrant i dona peu a fer molts processos a nivell de l'entorn familiar i bueno, a treballar l'amor, no? Que l'amor és el que sosté més enllà de les coses que hagin passat, que hagin quedat pendents, més enllà de, bueno, de lo que tu creies que era aquella persona, no? L'amor com a sostén. I llavors va passar això, sí, que vam anar a passejar amb mon pare i estava una mica nerviós perquè això es perd, no es situa, estava una mica neguitós i quan vam tornar a casa li vaig dir, va, papa, que et vaig a llegir un poquet. I li vaig començar a llegir, jo ja li havia dit, tinc aquest conte, li vaig llegir fa un temps enrere, però no se'n recordava. Bé, i li vaig començar a llegir i li vaig dir, això m'ho vas escriure tu. Ah, doncs no me'n recordo. I li vaig començar a llegir i es va començar a relaxar en el sofà i escoltava. I quan vam arribar algunes anècdotes, no?, de sa història, en un moment en què ella es baixa d'un camell i, bueno, diu, ai, és veritat això que ho vaig fer, no? Llavors, clar, va ser aquest exemple, clar, no?, de per què de sa narració oral, de per què del valor d'aquest contar-nos històries, no? Més en un moment en què ho tenim tot digitalitzat i és molt polit, és realment és molt polit aquests nivells on hem arribat, però ens entra tot molt ràpid, per sa vista, no? Vivim en un moment de molt de consum ràpid, llavors, bueno, me va semblar polit poder a través d'això que ell mateix va gestar que fos la manera de tornar-li una mica el seu record i va ser un anclatge, no? En el moment en què li vaig llegir era polit, va ser polit.
4: Per res, t'agraïm moltíssim que ens comparteixis d'entrada que és com un conte ja, només sentir-te explicar aquesta anècdota i entendre, no?, aquest vincle que en part sembla màgic d'aquesta narració escrita en un moment per portar-te un tros de la Índia quan tu eres petita i que ara, en certa manera, com tu dius, li retornes a ton pare aquest record, no?
3: Mm-hmm.
4: Aleshores, crec que estem tots ansiosos de sentir part d'aquest conte de veritat.
3: Mm-hmm.
4: Així que, res, us convidem a que obriu la imaginació, desconnecteu les preocupacions, que això ja comença.
3: Els camells de Jais Almer. Un conte que és veritat. De Prudenci Galceran. Si t'agrada somiar, a Jais Almer és molt fàcil de fer-ho. Pel voltant de la ciutat, al llarg de molts quilòmetres, només s'hi troba sorra i pols. I de tant en tant, algun petit arbre o verger, que generalment són a prop de pous d'aigua que neixen ben al fons de la terra. Els homes i les dones de la ciutat de Jais Almer i tots els d'aquestes terres pertanyen a la regió o estat del Rajasthan, a l'Índia. Van d'un costat a l'altre, guiant carruatges que són portats per alts camells i els animals.

que fan baixar amb una corda tan llarga com calgui, segons la fondària on es trobi l'aigua. La majoria de les persones de l'Índia són ben prims i primes, però amb molta força, i fan la feina molt bé i molt de pressa, perquè ja hi estan acostumades. Jo vaig arribar a Jaisalmer un dia ben calorós, de l'abril de 1990, després d'haver creuat tota l'Índia en cotxe durant 30 dies. Just baixar del vehicle, aquella ciutat, igual que moltes altres ciutats i pobles de l'Índia, em va captivar per la seva bellesa, vida i colors, i per la seva gent, sovint tan amable. Aquella tarda, quan ja es va pondre el sol, vaig veure com treien tota l'aigua dels pous mentre el sol tenyia de vermell, de taronja i de groc totes les cases precioses de l'Índia. Allà, en aquell poble, hi havia molts nens i nenes i els hi vaig començar a donar xocolatines i caramels perquè sabia que l'Índia ho agraïa amb força. Doncs la majoria de persones allà no tenen molts diners. I aquestes coses, que a quasi tothom li agraden, les agraeixen molt, i més els més petits. Al cap de ser uns dies per allà, la meva parella i jo vam conèixer una gent de Barcelona, tan lluny com n'estàvem de casa. I vam conèixer també una noia de Madrid, que era metgessa. I vam animar-nos tots cinc a fer una excursió en camell. Dit i fet, l'endemà de bon matí vam sortir de la ciutat nosaltres cinc. Cinc camells i cinc guies. Damunt de les bèsties hi van posar els nostres guies un munt de coses. Flassades, olles, pots i plats que faríem servir per cuinar i per menjar. I uns grans bidons d'aigua i sacs amb farina que servirien per poder fer el pa. El pa típic de l'Índia es diu chapati. És una mena de coca prima i rodona que es posa damunt d'una llauna, que és el foc, i en un moment es cou, i ja tens el pa fet. Per pujar els camells, cada un dels amos va donar l'ordre al seu animal de que s'ajupis. Quan hi vam ser al damunt, els animals van començar a aixecar les potes del darrere i pel davant el cos semblava que se n'anava a caure. Però gràcies a unes cordetes que tenien penjant al costat de les panxes, on tu hi posaves els peus, podies conservar l'equilibri i no caure. Després els camells s'aixecaven pel davant i aconseguies, per fi, seure bé. Tot això durava tan sols un moment, malgrat que la primera vegada no ho veies gaire clar. Feia molt de riure veure'ns a tots movent el cos com si balléssim un estrany ball de belluguines. L'un al costat de l'altre, amb el cos cap endavant i cap enrere, cap endavant i cap enrere, cap endavant i cap enrere. Al cap d'una hora, pel terreny pedregós, el cul et feia un mal. Al cap d'una estona, ens vam aturar damunt d'un turonet. Allà hi havia unes runes i unes tombes. Els guies ens van explicar que eren unes tombes de la casta dels brahmanis, unes persones que tenen la religió hindú. Els brahmani, en comptes de cremar les persones quan moren, com fan a la resta de l'estat de l'Índia, són enterrades, conservant així un lloc on reposar mentre el cos ja descansa. Damunt del turonet, mirant les tombes i les runes, vam decidir descansar una estona per veure una miqueta. Després vam fer unes quantes fotografies i vam continuar la marxa entremig de pedres i pols. Al cap d'una estona vam tornar a fer una parada i vam començar a fer el dinar. El dinar el van fer els nostres homes guies, que van anar a buscar branques seques, preparant la farina pels xapatis, trossejant la ceba i les verdures, posant l'aigua a bullir per fer l'arròs, i mentre ells feien això, nosaltres podíem descansar, tan tranquils i tranquil·les, a l'ombra d'uns arbres, entre els poquets que n'hi havia enmig d'aquell desert. Quan vam estar dinant, es va apropar un home quasi despullat. Aquell home només duia un bolquer i li faltaven les dents del davant. Tan sols ens mirava i reia. Els guies ens van dir que estava una mica, com ho diríem, tocat de l'ala, ens van dir. Duia una destral a la mà, però no feia por.

doncs la portava per tallar fustes i coses que necessitava per viure en aquella mena de desert. Li van donar un xapati i un pot amb te calent, que es va menjar i beure mentre seguia rient. Quan vam acabar, vam recollir les coses i una vegada netejats els plats amb aigua i sorra, sense gens de sabó, vam continuar la marxa. Feia molta calor i tots portàvem el cap tapat amb grossos mocadors com els tuaregs del Sàhara. I saps què? De tant en tant, el meu camell es quedava endarrerit. Perquè els altres, quan els amos els hi manaven, feien una corredissa. Però el meu estava adormilat i s'aturava de seguida. Ai, això vol dir que després de mitja hora els meus companys de viatge eren ben lluny d'on jo estava i no hi havia manera de fer córrer el vell camell que m'havia tocat per mala sort meva. Quan els demés ja van arribar on havíem d'anar, a mi encara me'n faltava un bon tros. Tant és així que en una de les vegades, saps què vaig fer? Quan ja vaig estar cansat, vaig saltar des de dalt de l'animal per arribar abans. Vaig decidir que seguiria a peu. Però llavors el meu guia, que ja era amb els altres, em va cridar des de lluny i em va dir: "Agafa-li les regnes, home, que si no se te n'anirà i el tindrem que empaitar!" Ostres, corrents, corrents, així ho vaig fer i tots els companys i companyes i els mateixos guies es van començar a fer un tip de riure amb la meva mala sort. Ai. El lloc on vam aturar finalment per quedar-nos-hi a dormir, per passar la nit, era una petita vall que tenia alguns arbres escampats. Allà hi havia un pou i el més interessant de tot, 40 camells o més. Totes estaven plegades i es barallaven per fer cua per poder treure's la set amb l'aigua del pou. Aquests animals tenen el morro molt llarg i uns ulls que semblen dos ous negres de tan grossos, rodons i sortits que són. Sembla que estan adormits, però en realitat els camells i les camelles són molt espavilats. En aquell moment, un grup de dones, també hindús, van arribar fins a nosaltres, guarnides totes les dones amb collarets i arracades al nas i a les orelles, i també amb braçalets de tots els colors. I saps, les dones volien intercanviar-nos tots els seus mocadors amb les coses que nosaltres portàvem: les ulleres de sol, els nostres anells, els passadors del cap. Miraven les màquines de fotografiar i algunes volien que els hi féssim una foto. D'altres no ho volien, perquè tenien por que els hi robéssim l'esperit que, deien, quedava retratat a les fotografies. Així doncs, la nit ja va començar arribant i les pedres es anaven fonent enmig del no-res del desert. Ja només recordàvem el frufru dels camells caminant damunt de la sorra i turons, i la vista es perdia lluny enllà, sense veure-hi res conegut. Tan sols de lluny, molt de lluny, podíem entreveure la claror de les llums de Jaisalmer. Vam acondicionar el campament mentre encara hi havia llum. Els guies van treure la càrrega de les bèsties i elles van anar a cercar les plantes que els hi agradava per menjar. Era hora de que els nostres camells poguessin descansar i poguessin alimentar-se. Mentre els guies encenien el foc per fer el sopar, d'altres ens posaven les flassades on els indicàvem nosaltres que ens agradaria. Jo vaig escollir un petit turonet de sorra envoltat d'herbes, des d'on es veia el sol, que ja era només una línia roja com el foc. I per l'altra banda s'hi veia la lluna, quasi plena, com un cercle de plata. Vam començar a sopar i trencava la llum fosca la claror d'aquesta lluna, així com les flames del foc que ens escalfàvem mentre menjàvem. Una vegada acabat el sopar, els hindús es van posar a cantar cançons molt dolces i una mica tristes. I ens van demanar a nosaltres també que cantéssim cançons de la nostra terra, cosa que vam fer entre bromes i rialles. Finalment, el dia tan meravellós i tan ple de coses ben diferents i curioses
començava a acabar-se, així que vam decidir anar a dormir. Tots cinc teníem una mica de por, perquè al desert hi ha serps i escorpins ben grans. Però ens van tranquil·litzar, explicant-nos que per la nit, com que la sorra del desert és ben freda i a aquests animals no els agrada el fred, les serps i els escorpins s'amaguen ben endins de la sorra, on s'hi està més calent, i no tornen a sortir fins que el sol escalfa. Vam aconseguir adormir, reposar-nos, agraint ben contents totes les aventures i vivències boniques d'aquell meravellós dia pel desert de Jaisalmer. I fins aquí ha arribat un conte que és veritat per a tu.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. En la càpsula d'art d'avui intentarem aclarir les relacions entre art i valor. La humanitat té en les seves diverses manifestacions artístiques una de les seves màximes expressions, ja que és a través d'elles que tractem d'esbrinar i expressem el misteri de l'existència i de la condició humana. L'obra d'art ens planteja preguntes i significats que sovint transcendeixen el fet purament artístic i ens remeten a dimensions de caràcter històrico-social, espiritual i, inexorablement, dimensions econòmiques. Dues anècdotes de Pablo Picasso il·lustren aquestes dimensions de l'obra d'art. Encara jove, quan vivia al Bateau Lavoir de Montmartre, va respondre a una jove que li preguntava pel significat d'una obra cubista. «Mabel, per què vol entendre vostè el cant d'un ocell?» I ja gran, preguntat per una dona, va dir «Cher madame, això significa 1 milió de francs». Vol dir això que el valor artístic és equivalent a l'econòmic? I per extensió, és el valor social de l'art equiparable a l'econòmic i artístic? I què me'n diuen del seu valor espiritual? Tots ells són valors continguts en una obra d'art que responen a un gran nombre de variables. És mitjançant l'anàlisi i la integració d'aquests valors que podem copsar en la seva totalitat el valor final de la creació artística. Em centraré avui en les relacions existents entre el valor artístic i l'econòmic per tal de portar una mica de llum a tanta confusió, en la qual, per cert, els lobbies de poder, i em refereixo a Sotheby's, Christie's, Larry Gagosian, fons d'inversió, etc., hi tenen molt a veure. Són ells els que estan determinats a fer de l'art pura especulació, manipulant els mitjans de comunicació, creant una escissió insalvable entre el seu mercat i el mercat primari, el de les galeries mitjanes i petites, a les quals el 90% del públic hi té accés. El seu objectiu és apostar per una vintena d'artistes, ells els anomenen blue chips, com en la terminologia borsària, i crear una demanda que faci pujar els preus. Entre els artistes afortunats trobem a Damien Hirst i Jeff Koons. Aquest últim ha batut rècords, no podia ser menys, i el novembre del 2013 va arribar fins als 58 milions de dòlars, xifra que va superar posteriorment. Ens podem preguntar, el seu valor artístic és equivalent a l'econòmic? Evidentment no. Això vol dir que aquesta equivalència no és possible? I tant que n'és. Així ho ha estat al llarg dels anys, i encara avui és possible. Ens podem remuntar al Renaixement, quan el pintor va deixar de ser considerat artesà i va adquirir la categoria d'artista creador. És llavors quan el valor artístic esdevé un valor afegit que incrementa el valor econòmic de l'obra. La cotització d'un artista o d'una obra d'art és el resultat d'un consens entre crítics d'art, teòrics, filòsofs, professors, marxants, comissaris, galeristes, col·leccionistes i artistes, que estableixen el reconeixement d'un artista com a tal i quina ha de ser la seva posició. Les galeries d'art jugaven, doncs, un paper decisiu per tal de promoure una opinió pública favorable. Dic jugaven perquè en els últims 30 anys ha aparegut una variable nova en l'equació que ha suposat un canvi significatiu en la valoració econòmica de l'art, la subhasta d'art. Amb les subhastes, el mercat de l'art s'ha ampliat i sobretot s'ha fet públic, cosa que ha sotmès l'artista i l'obra d'art a una llei de l'oferta i la demanda que abans es donava en un mercat tancat. Aquesta llei de l'oferta i la demanda ha adquirit un protagonisme excessiu, però, convertint-se sovint en el criteri. La compra en subhasta està sovint influïda per les modes, la visibilitat social i moltes vegades és impulsiva. Empreses com Artprice o Artnet han creat bases de dades que es nodreixen dels resultats de les subhastes i han desenvolupat metodologies economètriques per quantificar el valor d'una obra d'art concreta. Si bé donen una orientació, no contemplen moltes altres variables. La traducció del valor artístic en un valor econòmic passa pel coneixement de l'autor, els seus valors plàstics, l'adequació d'aquests valors a l'entorn cultural i social, el gènere, la tècnica, el format, la raresa, el pedigrí, la conservació, la demanda i d'altres. Així, dues obres de dimensions semblants d'un mateix autor poden tenir preus diferents. Tanmateix, la quantitat de doblers que hom està disposat a pagar per una obra d'art respon a la capacitat d'aquesta per a commoure'l i enriquir la seva vida.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la setena edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó en tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No, no miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible al que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no? També és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

perquè en recordis. Quan faci fred seré a la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

confia que te'n vagis amb tu, jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Molt bé, i nosaltres seguim en directe aquí en el Teatre de Fornells, a la tercera edició de les jornades de podcast de Ràdio Far. Ara tindrem el gust de tastar un parell de cerveses artesanes de Menorca, de Graham Pierce, però primer xerrarem un poc amb en Roger Vila, li farem un parell de preguntes sobre aquest projecte i aquest producte. Molt bé, benvingut, com estem? Bon dia.
2: Bon dia, com va?
1: Bé, primer de tot, tothom sap que sou la primera cervesa artesana de Menorca. Com va sorgir el projecte de Graham?
2: Bueno, van haver com dos motius en paral·lel. Un va ser que van començar el projecte cap a 2008-2009, era un poc aquella època del crac bursàtil, crisi econòmica, i nosaltres som els propietaris del restaurant Es Molí de Foc a Sant Climent, i bueno, la meva família va pensar que tal vegada seria bona idea com donar-li, no sé, un al·licient més en el restaurant, no? I complementar l'oferta gastronòmica que podíem fer. I bueno, estàvem allà intentant cercar algunes maneres de complementar, no? I paral·lelament, el meu pare era molt amic d'un senyor que es deia Graham Pierce, que és el nom de les nostres cerveses, i bueno, aquell senyor un dia li va dir: ostres, jo tinc unes olles de quan era jove i estudiava a Anglaterra, que me feia la meva pròpia cervesa ja a casa meva, i bueno, seria guai que quan tanquessis el restaurant que féssim una cervesa. I com que aquesta idea li va agradar bastant a mon pare, el que passa és que mai van arribar a fer aquella cervesa casolana, però la idea sí que va quedar molt, i va ser com aquella llavor, no, d'aquell projecte de donar-li aquest complement en el restaurant. I bueno, ens vam posar a documentar-nos un poc, també pensar per què mai s'havia fet cervesa a Menorca. Ara, avui dia, comencem a conèixer que tal vegada sí que se'n va fer, perquè hi ha unes possibles restes d'una cervesa talaiòtica, hi ha un senyor mallorquí que es diu Biel Pieres, que està fent estudis de que tal vegada hi havia una fàbrica de cerveses Castell que abastia de cervesa en els militars britànics. Però en aquella època no tenien cap documentació de que s'hagués fet cervesa, i la veritat que també era una llàstima que, amb la quantitat de producte local que hi ha a Menorca, que se cervesa i faltés, no? I bueno, van començar a visitar projectes d'Espanya. En aquella època hi havia molt poquets, hi havia Lluna a València, la Rosita a Tarragona, una cervesera al País Basc, i van visitar aquelles fàbriques per començar a veure com ho podien fer. Eren projectes molt petits, molt rudimentaris, i després van començar a viatjar per Europa per buscar aquell projecte que era el que mon pare s'estava imaginant en el cap, que era el d'un restaurant amb fàbrica pròpia, no? Un brew pub, que es coneix en el món de la cervesa. I van viatjar per Anglaterra, per Alemanya, Suïssa, visitant diferents projectes, i van començar a donar-li forma en aquest restaurant amb fàbrica de cervesa. 2010 van començar les obres en l'antic magatzem d'Es Molí. Es Molí de Foc es diu Es Molí de Foc perquè hi havia un molí que funcionava amb combustió de carbó, però són els pobles que coneixia com Es Molí de Foc. I el 8 de març de 2011 van fer la nostra primera producció.
1: Molt bé. I abans xerraves d'aquest producte bo que hi ha a Menorca, no? Com dialoga aquesta cervesa, aquest producte vostre, el material menorquí, diguéssim? Com s'inspira en Silla?
2: Bé, nosaltres en un primer moment, la cervesa amb la que vam començar és la nostra Lager, que és la cervesa més venuda actualment i des d'aquell inici, no?
1: La d'Esbotilbert, perquè tothom
2: es titula, no? Albert, sí. I un poc la idea en aquell moment va ser fer una cervesa el més pareguda a la cervesa que la gent bevia habitualment, que al final, pues, les marques industrials que coneixem totes són d'estil lager, no? Que al final un estil lager és una cervesa molt neta, molt bona de beure, molt refrescant, no? I nosaltres volíem començar amb aquella cervesa. A poc a poc vam anar complementant aquella oferta de cerveses amb estils clàssics europeus, perquè nosaltres volíem tenir com una vocació de cervesera pedagògica. Perquè aquí a Espanya sempre s'ha dit, i hi ha molta gent: no, jo soy muy cervecero. beure molta cervesa no és ser molt cerveser i aquí en aquest país no tenim molta cultura cervesera, per això vam voler pues, crear la Brown Ale, que va ser la segona cervesa, que és una cervesa inspirada en les Brown Ale angleses, fer una cervesa de blat alemanya, no? I aquesta mena d'estils clàssics europeus. Però va haver un moment allà del 2017-2018 que vam pensar, bueno, al final una fàbrica d'Albacete fa aquests estils, una de la República Txeca també ho fa, que ens diferencia, no?, d'aquelles fàbriques, i hem de començar a pensar de fer cerveses més locals. Llavors, la part de cereal i de llúpol és un poc complicada de cultivar aquí a Menorca. Sí que tenim projectes de... ja fa uns anys que cultivem 7 hectàrees d'ordi a la carretera de Benidalí, a prop de Sant Climent. El que passa és que és un projecte a molt llarg termini. I per donar-li una volta, perquè encara no podem emprar la matèria prima d'aquí de Menorca, van començar a col·laborar amb productors locals, no? Tenim uns productors que fan uns productes increïbles, no? I van crear una línia de cerveses més gastronòmiques, més arrelades en el territori, i la primera de totes va ser la Glob de Festes, que va ser una col·laboració amb Xuriguer, i va ser com intentar fer una cervesa que tastés com a gin en llimonada o com a pomada, no? I emprem el ginebró de Xuriguer, peix de llimona i taronja, no?, per donar-li aquest puntillo, i ja són cerveses molt encarades a la gastronomia i això, sobretot en el producte local. En aquesta línia han sortit cerveses en safrà d'aquí des Mercadal, cerveses fetes amb rem de sa vinya d'aquí de Menorca, hem fet col·laboracions amb Torralbenc, l'any que ve farem amb vin i tort, i és tota aquesta nova línia de fer un producte diferencial, no? I que sigui ben menorquí.
1: Molt bé, fantàstic, ens agrada aquesta filosofia. I bé, per acabar, Roger, què podrem degustar avui?
2: Avui provarem tres de les nostres cerveses més galardonades, no?, les que hem anat guanyant premis els darrers anys. Provarem la nostra Pilsner, és una cervesa inspirada en les cerveses que fan a la República Txeca. Provarem la nostra Stout, és una cervesa negra, similar a aquelles cerveses d'Irlanda, d'Escòcia, i provarem la més recent, que és una cervesa que hem fet en col·laboració amb el Mezquite, que és un restaurant mexicà del Closte del Carme, i bueno, és una cervesa molt ideada per maridar amb la cuina mexicana.
1: Molt bé. Fantàstic. Idò, moltíssimes gràcies. Crec que avui hem après bastant sobre birra, no? I res, donant pas en aquest tast. Moltíssimes gràcies, Roger.
2: Gràcies.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

0: El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. Detestint t'ho dit, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma ben entesa.
1: Bon dia, com esteu?
2: Bueno, que mona ella.
1: És que t'agrada fer l'or.
2: Sí que és bo, sí.
1: Mira.
2: Aniré ara per una volta. Com és bo l'elefant?

cuinons i misteris amagats en mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era la 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: pod nervios. I a més tu te'n vas a creu i és el que són preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines.
1: Check.
0: Que sigui un cas per donar mal i recepar molt més.
2: Pedro,
3: Pablo, Pablo.
0: Límita per reixes, cercles de vegades.
2: Cristian. Yeah.
3: Tu, que s'està a punta.
0: Les canviades, però totes de cavall i su. Comet de porqueria un poc.
1: Porc.
0: Porc.
1: Porc.
3: Porc.
0: Porc. I el meu pit desgrat segurament serà per prefutació. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres.
2: Tu, mirau-vos guió.
3: Sí, sí, sí, el tinc, l'he.
2: Que ha de tenir un poble.
4: Una sala polivalent.
3: Un centre de dia.
2: Un camp de futbol.
4: Molt important. Unes pistes de pàdel.
3: Una plaça peatonal.
2: Un geriàtric.
4: Una escoleta.
2: Una escola.
4: Un forn de pa.
3: Una carnisseria.
2: Una farmàcia.
4: Un centre de ioga.
3: Un podi esportiu.
2: Una piscina.
4: Una pista d'atletisme.
3: Un skatepark.
2: Un polígon.
4: Una floristeria.
3: Una gelateria.
2: Una pizzeria.
4: Una merceria.
3: Una ferreteria.
2: Una botiga de regals.
4: Una botiga de roba.
3: Una llibreria.
2: Una galeria d'art.
4: Un parc infantil.
3: Un bar.
2: Un bar devora un parc infantil.
4: Un parc infantil devora un bar.
3: Un infant devora un bar.
2: Un bar devora un infant.
4: Un bar d'infants.
0: Porquejades!
4: Avui, estimats amics i oients de Porquejades, xerrarem d'un element característic dels estius menorquins. Xerrarem de sa barca. No de l'equip de vòlei femení de Ciutadella, sinó del calçat típic de Menorca, que hem de dir davant començament que no és únic de l'illa.
3: Ah.
4: És a dir, que hi ha altres regions del país que també empren aquest calçat.
2: No pot ser.
4: Sí, sí.
2: Aquí
4: sí,
2: s'ha equivocat. Sí. D'on t'has tret informació aquesta?
3: Traïdor.
2: Fuera, fuera.
4: Bueno, la barca més antiga rep el nom de calzaera, pròpia del sistema central peninsular. Consisteix en un simple, en una simple i tosca peça rectangular de cuir de vaca amb forats laterals on s'insereix un cordó per tancar la peça i forçosament s'ha d'anar amb calcetí. També tenim la barca basca, de fet la paraula barca prové del basc. Consisteix en un calçat més tancat, feta d'una sola peça i tancada per un cordó de cuir a moda de bossa. Per fer-vos una imatge, són tipus ballarines, saps? Però més, sí, més robustes.
3: Tipus ballarín.
4: També tenim les barques de roda, que són pròpies del nord peninsular, que són molt similars a les fraileres. És a dir, són barques de sola de pneumàtic, tancades sobre els dits fins a la meitat de l'empenya, amb tacó i amb una tira per damunt de l'empenya subjectada a una cibella d'una altra tira que connecta el tacó. I, finalment, tenim les barques de llenya semblants en els esclops holandesos, que són propis del nord peninsular. I estan fetes d'una peça com poden ser les barques càntabres o les almadrenyes de Galícia, Astúria o Lleó. Però anem a la barca menorquina. És molt difícil precisar el seu origen, però sí que podem dir que van arribar a Menorca amb la conquesta catalano-aragonesa a finals del segle XIII. I wow. Es relaciona amb el món de la pagesia. Era un calçat molt resistent i flexible que permetien als pagesos fer feina a la terra protegits de pedres, rostoll i desfred, el qual era combatut ficant pa a l'interior de les barques.
3: Pa.
2: Jo he sentit dir que, bueno, els pagesos aquell temps anaven llogats, no?, al camp i menjar i a barques.
4: Uh-huh. I bueno, en el seu inici, les barques eren fabricades amb cuir dels animals propis dels llocs, vaques, porcs, el que hi hagués allà, des de la sola fins a les tires de subjecció, triant sempre les parts més gruixades i grasses per a una millor subjecció. Fins que arriba la roda de goma a meitat del segle XIX. Llavors, tant la sola com les tires de cuir són substituïdes per aquesta goma de pneumàtic, augmentant així la resistència i subjecció. La barca és un calçat còmode, és un poc xungo perquè és molt pla, però és còmode, no? Tan còmode que fins i tot la burgesia de Silla va començar a emprar aquest tipus de calçat. No obstant, les barques eren massa vastes pels fins peus, no?, dels nostres senyors i salvadors.
1: Les barques, per favor.
4: Era un calçat molt lleig per aquesta gent, no? Com així pensaven els senyors de Pregonda, que m'hauria agradat donar dades sobre quant es va construir, però supos que es va construir en una època on tenir doblers et permetia fer qualsevol cosa. Bueno, un poc com ara,
2: com
4: també,
2: ara,
4: no?
2: Qualsevol... Ara pots fer el que vulguis.
4: Ara pots fer el que vulguis. Doblers, tens duros, pots fer el que vulguis.
2: Arribes aquí amb helicòptero, t'agafes un terreny rústic, te fas 7 o 8 piscines o més, els que vulguis, no passa res, després pagues una multa de lo que te demanin i ja està. Al final fa el que vols.
4: Si la pagues.
2: Si la pagues.
4: Feta la llei, feta la trampa.
2: Tornant a les barques.
4: Tornant als senyors de Pregonda, que eren massa fis per dur aquesta barca tan dura, no? És a dir, els senyors de Pregonda empraven les barques per anar a la platja. Perdó, diré la platja, no? Perquè...
1: que t'entenguin.
4: Perquè no m'entenguin la gent que empra les barques. Però no hi podien anar amb aquest calçat tan espantós. No? Així que, pels vols de 1955, se'n van a Mercadal, a la sabateria de Cervera. I...
2: Hola, Carmelo, què tal, com estàs?
4: Que els tens a deu conèixer, no sé...
2: Són coneguts, i tothom ens coneix.
4: I, bueno, els senyors de Pregonda els demanen que els hi fabriquin un model més refinat i més senyorial que els permeti a ells i les seues amiguetes i amiguets caminar per les roques i per la platja. El model creat va tenir tant d'èxit entre els senyors que fins i tot es van celebrar balls en els que l'únic calçat permès eren les barques menorquines.
2: Ja es va inventar el codi de vestimenta.
4: Codi de vestimenta amb barques. Amb barques finetes. I, bueno, així que ja ho sabeu, no? Quan aneu a comprar un parell de barques, penseu que compreu unes sabates de senyorets.
1: De senyora de Pregonda.
2: I en Carmelo Cervera, o son pare, o sigui, en Carmelo, que és el que va acabar fent les barques, crec que va ser el primer artesà sabater de barques que hi va haver a Menorca. També això dels artesans certificats és una cosa relativament actual. Sí. No és una cosa que vingui de gaire enrere.
4: I així ho tenim, les barques.
2: Això me fa molt de mal, els peus.
4: No, jo també, jo no ets puc dur.
1: Jo no ets puc dur. Jo no ets puc dur. Barques, molt bé.
2: Em vaig dur, però era un moment que vaig dir, això és un patiment.
4: Sí.
1: I canten la Traviata,
4: Jo m'agrada molt.
2: Dormen de fora sempre, no?
1: Uf, tio, era en plan, no, aquesta cosa no pot ser.
2: Ara hi ha barques d'aquestes que fan amb soles més com esponjoses, això, però jo ja no hi he entrat.
1: Hi ha barques per tot, però ja sí, ja se m'ha passat la... Totes les rostres, les barques, allà també. No.
2: Gràcies, Chuck.
1: Chuck.
4: A manar.
0: Ciències trobades, rotondes de cavall i sud.
1: Un bar de porqueria, un bar.
0: Persones humanes.
2: I de tornar aquí en les persones humanes i avui tenim una convidada que la notam en fora, però en realitat està molt a prop de Menorca. Tenim Ana Maria Sainz de Arandia i han connectat amb València, que la tenim per allà, exiliada de Menorca. I hola, Maria, com estàs?
5: Hola, Cristian, i la resta, què tal, com esteu? M'agradaria estar més a prop, però...
2: Bueno, te sentim a prop teu, perquè sabem que tens un vincle amb Menorca, has deixat una bona petjada. I per aquí anem. Primer de tot, voldria saber que mos expliquis quin vincle has creat aquest darrer any en Menorca amb aquest llibre que has publicat que es diu Instruccions per caminar un camí.
5: Bueno, el llibre va sorgir de la beca F16, ahir amb vosaltres amb la residència a la Casa d'Artistes, quina data va ser? A setembre, no? De 2023, l'any passat, i vam proposar fer el llibre i presentar-lo al festival, al Menorca Dog Fest. I bé, el treball, jo crec que el vincle ha vingut donat per el fet de caminar el propi camí, no? I passar aquest mes recorrent l'illa a través del camí de cavalls i de conèixer-vos, no? La xarxa que haveu creat, no? A nivell cultural allà.
2: I aquest llibre, si el mires, com quan l'obres, de què va?
5: No ho sé, encara.
2: Estàs descobrint encara. O sigui, ja has publicat i, sí. I estàs descobrint encara de què va.
5: Sí. Vull pensar que això està bé, no? Perquè encara no me l'he acabat, no? Perquè si sapiguera de què va, pot ser que ja estaria al final. I he de dir que ara mateix, que estic parlant amb vosaltres, pot ser que vosaltres ho vegeu, estic així amb la plegadera i acabant de muntar llibres, perquè és un llibre en constant procés.
2: Un llibre molt artesanal, que has treballat intensament i que has posat fins al darrer, granet, que l'has fet tu, no? L'hem fet junts, però fins al darrer granet l'has fet tu, aquest llibre.
5: Sí, n'hi ha una part molt artesanal, no? de la enquadernació que ara mateix també estava pensant, no? Perquè jo deia, què em preguntaran, no? A aquesta entrevista? Sí, i crec que el fet d'aquesta part tan manual, del final d'aquest procés de fer el llibre, és també com molt meditatiu i té a veure, crec, amb el mateix procés de creació, no? De caminar, de la reivindicació d'un temps lent, no? Per a descobrir el territori i aquestes coses. De que crec que va d'això el llibre.
2: Molt bé. I la forma, no?, també que té, la forma aquesta Leporello, que és com un acordeó, perquè la gent sàpiga com funciona, és un llibre que no està ni cosit ni aferrat en el llom, en el costat on s'obre el llibre normalment, és un llibre que és un acordeó que pots obrir tot, de per una banda, de per l'altra. És un llibre que té la seva gràcia. I si haguessis d'explicar a qualcú que transmeten aquestes imatges d'una Menorca que has visitat o que has revisitat també, no? Perquè he tingut un procés. Què trobes que transmeten aquestes imatges?
5: Intenten, almenys, transmetre un procés de transformació, jo crec, del paisatge, no? El meu treball en els darrers anys gira al voltant d'un anàlisi, una reflexió sobre el turisme, l'impacte que té als territoris, aleshores les imatges crec que intenten, no?, en aquesta narrativa, entre cometes, aquesta transformació, no?, del territori, però crec que ho vam parlar quan estàvem treballant junts, que són com petites pistes, no?, en el camí que vas trobant, no? Vull dir que són imatges, jo crec, com simples, no? Que m'apropen a mi com, no sé, com una persona que estava allunyada, que no coneixia abans de començar aquest projecte a Menorca i com me vaig apropar, crec.
2: Bueno, has conegut Menorca i també has descobert o donaràs a descobrir una Menorca tal vegada que els mateixos menorquins no coneixem, no? De mirant cap a una altra banda. I això plasma un poc en aquest llibre. I un poc explicant un poc de tu, fora del llibre, Si t'haguessis de definir com a activista, a part de treure el llibre que t'ara amb Llentrisca Edicions, què més fas?
5: Doncs jo sempre dic que sóc malabarista professional, no? Perquè...
2: és de circo, és de circ, és món de circ.
5: Sí, el món de l'art o de la fotografia també és una mica de circ, no? Així que, bueno, faig fotos, faig mediació, alguna part d'educació en les artes visuals, tinc una petita associació amb dos amigues a València que fem una revista de fotografia contemporània.
2: Com es diu, aquesta revista?
5: La revista es diu Va, Va amb una exclamació al final.
2: Va.
5: Revista Va. Sí, una mica de València i de Va, de anem, no? Com...
2: Som-hi.
5: Som-hi, eso. I aprofite per a fer una mica de publicitat.
2: Clar que sí. Tenim... Jo ja m'he comprat els dos darrers nombres de la Va...
5: I ens
2: estic esperant en candeletes, el nombre 4 i el nombre 5. Me fa moltíssima il·lusió. Me fa moltíssima il·lusió.
5: Sí, estem ara amb el crowdfunding en Verkami del nombre 5. El nombre 4 va eixir fa un temps ja. Sempre diem que és l'any passat, però no és l'any passat, fa més temps. Així que no tenim una, com es diu, una temporalització, una periodicitat molt marcada. Perquè s'apropa la revista més quasi un fotollibre, no? que una revista com a tal. Uh-huh. I això. Revista Va, allò d'ells.
2: I ara així, ja per anar acabant, fotògrafa i dona. Trobes que ho tenen més difícil, les dones? No hi ha temps. Sí que hi ha temps, perdó.
5: Volia respondre a això,
2: Volia respondre, justament. Ara s'acabava el temps i ho tenen més difícil les dones per fer de fotògrafes en aquest món tan... No hi ha temps, perdó, hem d'acabar la reunió no.
5: No, podem...
2: M'agrada fer riure en Pedro. Digues, va, Maria, fora conyes. Digues.
5: Mira, jo crec que sí que ha sigut un món molt masculinitzat, però que estem aconseguint com trobar... No trobar, perquè ja tenim un espai, però no el deixaven, no? O sigui, no tenim la nostra veu i les nostres maneres de fer, però no teníem ese lloc, no? També crec que quan ets dona i no parles de les coses que suposa que devem parlar les dones artistes o les dones fotògrafes, doncs ahir a vegades també pot ser que... Hi ha una mica de, no ho sé, de dificultats, no sé com a dir-ho, però crec que de les coses més potents, no?, que s'estan fent últimament, crec que moltes estan fetes per dones.
2: Absolutament.
5: I això, crec que estem treballant moltíssim.

0: I res, un darrer detall. Aquest valencià que xerres és un poc com del món, no? D'on ets tu?
1: Jo soc de Navarra, però porte 28 anys a València.
0: Són 4 dies.
1: No tinc cap excusa, però he de dir que el fet d'haver estat a Menorca el temps que vaig estar amb la residència amb vosaltres i amb el Menorca Dog, en el Menorca Dog Fest, crec que ha sigut profitós en el meu parlar, que ja no sé si és valencià, català, menorquí, no ho sé. Navarrés.
0: Català del món, català del món.
1: Del món.
0: Moltes gràcies, Maria.
1: I moltes gràcies a vosaltres per aquest temps i espero tornar amb moltes ganes.
0: T'esperam aquí.
1: Sí, ah, i us espero a València també, eh? Vos espero a València.
2: Hauríem de venir a València.
0: Han de venir. Sí, fem... Absolutament. Han de venir a València a presentar aquest llibre i molts altres que tenim que han d'anar a València a mostrar... els autors i autores menorquines que publicam, i Ana Maria, que és de Navarra, però viu a València i és mig menorquina, l'hem adoptada. I amb quina cançó acabam aquest programa, aquesta entrevista?
1: Mira, he pensat en una cançó que es diu Cançó Total, de Les Víctimes Civiles. Són d'ací, el cantant és el Lèctor Arnau, que... Veris la pena que vos escolteu si no conegueu encara.
0: Moltes gràcies. Us deixem en Les Víctimes Civiles. Fins prest. Sí.

0: Nios de Porquetxades!
1: S'anuncia per aquest Nadal l'edició d'un quàdruple vinil edició super mega deluxe amb totes les cançons de Sant Joan gravades fins ara. Inclourà 515 cançons, un llibre de poesia, un assaig sobre per què segons quines dones no poden anar a Sant Joan, una camiseta d'Estrella d'Am i un gos retornable, també.
2: I això que queda per Sant Joan encara, tu ja xerres de Sant Joan.
1: Ja sempre xerres de Sant Joan, ja sempre està en el meu cor, tot i més. L'empresa Ryanair, en un comunicat oficial per... Xxxt, agradat aquesta. Anuncia que es farà càrrec del transport públic a Menorca.
3: Molt bé.
1: El bitllet molt Ciutadella només costarà 50 cèntims amb un plus de 837 euros per cada maleta de baix s'assiento, allò que fan. El Club Esportiu Migjorn, després de 3 victòries de tercera, prepara el seu salt a les Champions.
2: Això per l'any que ve, però...
1: És per l'any que ve, salta. El president declara que ja han començat a fer el paperum, passaports, ja han iniciat converses amb Xavi Hernández, que cerca feina, m'han dit.

0: Bon dia.
1: Vale,
0: bon alegria.
1: Bon dia, tot hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de...

0: picar més, però després venc aquí i m'acosta.
1: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o s'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no
2: és
0: en
2: així.
0: Principi no és així. No és així i
3: si per... robam per tot.
2: Exacte. Que s'estan des de el que xerren Fornells. Que fan allà i agafen.
4: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
1: És hivern, no es xerren.
2: És hivern, no es xerren.
4: És hivern, no es
2: xerren.
4: És hivern, d'en fora. Web
0: és forneller, no?
4: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I sí, no, avui duc a més, duc uns quants de
1: per les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
2: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic. I tomàtiga.
2: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
2: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes
2: tomàtic
0: són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàtquet, clar, automàtic.
0: Era un tomàquet.
4: A Mercadales diu automàtic.
2: Exacte, millor també. Millor però, també. Però a Barcelona ho fan TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
3: Hòstia,
2: només pensava un poc.
4: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
3: Hòstia, és que veus conspiracions.
4: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertor és que boig.
4: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
4: Domàtiga.
0: Domàtiga.
4: Do o du,
0: O du, exacte.
4: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
4: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
4: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
3: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
4: Alacant,
0: és a dir...
4: per allà, Cocentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir safanòria, d'acord? En canvi, carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també
2: la carrota.
0: Clar, penseu que per Pinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'haurien d'adoptar, no?
0: Carrota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim 4 formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre forces, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu la de Perpinyà, la de València, la nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? Mal. També la geminada no és correcta.
4: Mallo.
0: Mallo amb la geminada no.
4: Mallo.
0: Però en mot la, mot ia, mot lu i mot iu sí que sonen al diccionari.
2: Mot lu.
0: Mot, amb bo final, eh? Amb bo final. Mot lu i mot iu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb tela o té ella, no? Dues L's.
2: Es balla.
0: Es balla, tant, això segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb tela o amb dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Es no balla falta, sempre en
0: tampoc
3: dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt.
3: Okay. Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
3: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més L's millor.
4: Com més L's,
0: si,
4: més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis.
4: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres de moltes vegades deim pato, i dius pato, pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Pato Aventures.
0: D'acord?
4: I Paco, sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
4: Pato, Paco.
0: Paco.
2: Paco,
0: dimini...
2: El Pac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
4: I xec. I xec.
3: No, Paco, era,
2: Paco.
3: Era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
4: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
4: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord? Sí,
4: que influenciables. Ara, jo trobo que el d'Arnera ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que
4: és
0: sí.
4: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Arneres. I...
4: Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, jo me la va marcar.
2: Quina bella escena.
0: I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fillet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fillet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
4: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
4: dels molt...
0: infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helenes, eh? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matís, que no és el mateix el capvespre que es fosquet.
4: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què compreu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après bon en dia. Altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, és vesprada, dir... hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: Tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si
2: I
0: comença
2: vespre?
0: A fer-se fosc, es vespre... Ostres, es vespre me sembla que és a partir de les 8. Però aquí me...
2: A partir de les 8? Però a l'estiu, a partir de les 7?
4: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ja. Ara quan busquen 20 hores ja...
2: L'han canviat més passat, eh?
4: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
4: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro de Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure en l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant... Podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
4: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-m'ho xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
4: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
4: A veure, si avui dubtam Ànnera, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
0: Forgejades!
3: I avui, per tancar el programa, ho farem amb poesia. I ho farem amb una poesia del poeta forneller Gumersind Riera. Hòstia,
4: pensava que eres tu tot d'una.
3: Sí, jo també hi he pensat, poetes de Fornells. És poeta per excel·lència de Fornells i ho fem amb aquest poema que es titula Vull que m'enterrin així. I diu així. Vull que m'enterrin així. De cara a la tramuntana, vora aquesta arena groga, sota aquestes aigües blaves. Vindré amb ses dues mans buides, nua s'ànima. Vull confondre'm amb ses aigües com una espurna de llum o un esquitx d'escuma blanca.
0: Que calma.
3: Això és un riutxent de sa poesia.
2: Perquè m'ho enrit de tot, hasta dels poetes, hasta de tu que ets poeta.
3: Lluitant per la meva branca.
2: No hi ha límits per l'humor.
4: Amb aquest preciós poema d'en Gumersind Riera, tots els respectes,
2: sí,
4: però
2: no reim,
4: acabam el programa.
2: No reim d'ell, reim amb ell.
4: Acabam el programa. Pedro, no se'n ve el cap.
3: Trec.
4: I m'ho anava amb la traginada. Vinga, m'ho veiem la setmana que ve.
2: Vamos!
4: Vinga!

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6:30 és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

sud, acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. En quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondomó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi,
0: bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença
1: sí,
0: la
1: Uella? Sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa, guapa, a Ràdio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentam, doncs va ser un dels primers convidats en el podcast fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I ara ens trobem en el seu estudi, en l'estudi de Vini Sound, de Vall Caseva, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, Drac mos explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortia Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Res, espero que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Que van xerrar de males artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que en Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt.
0: Sí.
1: Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, i sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú amb Males Artes, crec que és el quart, maquetes, i bueno, no escolto jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa escoltar la meva veu, però bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... Mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que vas ser el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida?
1: Sí, la vida. I llavors va anar morint, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent, i sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia.
1: Algo
0: farem,
1: sí,
0: qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessia en el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre? Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no, no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui? Juntar-nos amb un grup, quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai, i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em feia Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere Marí,
1: exactament.
0: Sí, una gent que sap fer les coses. Sí,
1: sí, sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer coses algun dia, sí, sí, sí. Vam fer la formació de Roxons i
0: de quin any xerram ara?
1: Això és el 2019.
0: 19. No fa tant.
1: No fa tant.
0: Bueno,
1: i fa molt a la vegada.
0: Ja.
1: Però bueno, va quedar allí, i quan estàvem en aquells assajos, pues, jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos, i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar un 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, pues, malauradament, masses anys, però ara per fin ja he cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: He estat aquí en la huella, que ja sortirà
1: el que
0: van fer.
1: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer, i vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol aquí, vas començar, vas a guitarres, tens aquí baixos, bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí.
0: O com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011 pues, al 2000 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'any, un parell de temporades, un any i mig així.
0: Es va.
1: Vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una coseta amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit. Però allí tocava en Gerard, allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests, bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar.
1: Exacte.
0: I tal, però és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, ei, aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, fitxant, exactament, tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre vam ser en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n van estudiar i està estudiant a València i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, i toca damunt, ho prepara. Bé, tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí, a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria i microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. O sigui, la bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador, i és com estar a la peixera del costat.
0: Ai, bon Jesús, eh?
1: El que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: I està a València, estic aquí, jo l'estic gravant i estic fent la sessió.
0: I com Gerard, fan, coses?
1: I així està gravant les bateries reals per ell, i en Mariano les veus, i les guitarres, a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs, no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Josep Ferrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
0: Josep Ferrer.
1: Que el vaig conèixer ell tocant en un grup de versió que es deien Estruendo, crec, i em vaig quedar amb la copla.
0: Ah, Maiden, cony. Vale.
1: Sí, clar, clar,
0: clar, clar, sí, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: I, ep, i,
0: bon fitxatge.
1: I també és molt curiós l'anècdota amb ell que ens ho explica, m'ho deia i diu...
0: Josep Ferrer no l'he dit mai, o sigui, clar.
1: Clar, oficialment es diu així.
0: Dic que ho diu Maiden, jo no l'he dit
1: per ser. I el vaig anar aquella, quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarra pollo bo perquè el directe soni, i ell es va apuntar al carro, i en ell estàvem, doncs ara preparant els assajos, m'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Roxons, també de Ferreries, molt joveneta, molt empenta, molta energia també.
0: Que guai.
1: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
0: Olé, també.
1: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
0: Vale, vale, vale. Sí, ho he sentit jo, en exclusiva. Després, ja, que també ja ho sentiré un altre.
1: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
0: Vale.
1: Que, bueno, com parla la nota de premsa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de la, bueno, de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat cada cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que,
0: sí,
1: que et separa i no pots
0: ja
1: comunicar-te bé amb ell, i et fa molta ràbia i molta frustració.
0: Ja, sempre, tu sempre has bon rotllo amb les lletres, eh? Sempre.
1: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
0: Sí, sí, ja m'ho donen altres males artes, les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
1: Sí,
0: és el
1: no
0: que...
1: em surt fer coses happy flower.
0: Ah, no, quan no estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, sí, si me lo dices o me lo cuentes.
1: Tal qual.
0: Aquest tema de l'Iris, que sortirà pues, d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Fara en exclusiva, vull dir que ara quan acaben l'entrevista, pues... pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo,
1: sí,
0: ja, no?
1: Sí,
0: teniu,
1: sí.
0: Epa, tenim
1: si
0: repertori.
1: Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
0: Vale.
1: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
0: Ha que fer alguna cosa el 2026, aquest
1: sí,
0: primer directe
1: sí, sí,
0: de,
1: sí, sí.
0: De Rang Negre. Bueno,
1: sí,
0: cosa hem de fer, anda que no.
1: Anda que no.
0: Amb aquesta formació, jo sé que escoltes Vents, sí que teniu alguna col·laboració externa, sí, també, que potser t'agradaria...
1: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc, jo no que ni ells, tio.
1: Però bueno. I que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons el 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
0: Encara tinc sa foto marcada de diari, tio.
1: Aquella col·laboració que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem, i ella també ho recorda amb molt bon rotllo.
0: Quina passada va ser allò, tio.
1: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tots, no, també he sonoritzat a Ana Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la seva lírica i la seva capacitat vocal i com ho donia. I a més, va ser una col·laboració molt curiosa perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, i llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
0: Que bona. Tot ho fas al revés.
1: Sí, sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per el tejado.
0: Tio. Sí, sí, sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
1: Exactament, perquè sobretot la... Bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Ameller, de fet, aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes, inicialment no tenia piano, i li vam cridar, a ell perquè vingués, i va fer aquesta adaptació a ell, després vam afegir el violí, de llavors na Núria Guas, cosina de na Sandra Guas, de la meva dona. I aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me recordo, perquè ho vam dir, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes, ho vaig posar tot de dalt a baix, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
0: Sí, sí, és un monstre, en Sergi.
1: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles,
0: algú ha sortit, sí.
1: Va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, i que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de sortir, quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si el millor, no sé si em posaré de teclats, eh? Això és un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem, ja demanem opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
0: Entonces, bueno, clar que sí, home.
1: Però
0: sí,
1: per posar la imatge, en Eva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après, de la versió d'en Sergi.
0: De la versió d'en Sergi.
1: Sí, la tenia ben estudiada ella.
0: Que bona. I a més gent, no, també?
1: Tens raó.
0: És que clar, tio, que t'has estirat tot, que t'oblides de tothom.
1: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se'n vull que se m'oblidi, i després es faci que se'n passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Sergi Meyer, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Cant.
0: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
1: No sabies qui era.
0: El puto del Cant ha fet sa...
1: La portada del Drac d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
0: Vale, ostres.
1: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
0: Vale.
1: El vam fer junts. La Isona Pino, la meva filla, va agafar la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins convertint-ho en aquest drac, no?
0: Fins a fer un drac negre.
1: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac en Pablo i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
0: No ho sabien, això.
1: Molt minimalista, però amb molt de gust.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio. Si som un inútil, no faig els deures. Contra que Pablo, no, un saludo, tio.
1: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco Triste Páramo fa un parell d'anys.
0: També, sí, que els hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vaig fer connexió amb Nova York, o allà on estigui ara, tio.
1: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, ¿cómo lo ves? Podries, sí, pim-pam, m'ho enviar, i estic superagraït, perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
0: Sí, sí, ostres, que abans, bueno, comptant amb en Sergi, comptant amb en Pau, comptant gent d'aquella època, pues és fantàstic, hola, que guai. Quina...
1: Doncs ara han de mantenir el tipus.
0: Ara han de mantenir el tipus, sí, sí, sí, sí, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no. Concretament, però, bueno, alguna cosa hi ha que fer en aquest
1: sentit. A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
0: I fer alguna cosa.
1: Però, bueno, també és un estil musical que no hi ha molta demanda a Menorca, entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
0: Bueno, tio, si mentre el fes que vam fer...
1: Sí, això em va motivar molt.
0: Van rebentar, que jo no vaig poder anar, però van rebentar, m'han dit.
1: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
0: pues,
1: sí.
0: Bueno, pues l'edició de l'any que ve començava a tirar...
1: Ja ho pots ben dir.
0: Començava a fer campanya des d'aquí, perquè...
1: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
0: No tinc ni idea, a veure'm, tio.
1: Sí, però sí, sí, sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparats per sortir.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
1: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
0: Sí, sí, fa temps que dius,
1: i que rebenten la caixa, doncs...
0: Vamos, vamos, que sempre és que t'agraden a tu.
1: Exacte.
0: I tenim més temes, he sentit...
1: Sí,
0: porai, o no?
1: N'hi ha tres temes més meus acabats... Uh-huh. Bueno, em fa un pot de cosa dir meus.
0: Acabats final... vol dir gravats o escrits?
1: Gravats.
0: Ah, sí. Vale.
1: Gravats. Però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que has de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat de estar convençut. Està gravat tot, però la veu falta acabar la puta frase, perdó, com perdíem de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... Avui l'estava acabant de polir, també. Per
0: Vinga,
1: intentar...
0: va, deixa't, no te mengis tant solla i ja està.
1: T'hauré de fer cas.
0: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu m'has fet
1: tota
0: i ja està.
1: Tens tota la raó,
0: Ja està. Aram, doncs, pues, tio, a veure si presta... Veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no mos han deixat ningú, m'assembla, no? Si mos han deixat...
1: Crec que no.
0: Bueno,
1: hem anomenat els companys de la formació que serà el Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep
0: Correcte.
1: Ferrer, en Maiden a la guitarra.
0: Maiden, sí.
1: A la guitarra. Jo ara em vino també a l'altra guitarra, evidentment.
0: Correcte.
1: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix, i qui sap si hi haurà en teclista o no, ja veurem. Si
0: bueno,
1: en Sergi ja, ens vol venir a donar
0: sí,
1: una mà...
0: Ja començaré. Clar que sí, home. Més siguem, més riurem.
1: Tal qual.
0: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida de Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
1: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

sarra mugar. Faixes favor de callar i dius...

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí en el gou. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.